0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
2: Ha caigut força, però no en quantitat com podíem esperar. I doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
1: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
1: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
3: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
4: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
3: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A l'Open dels Estats Units de tenis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
3: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
6: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
5: Quina fresqueta.
6: I escolta'm, que bé que s'està en aquest estudi.
5: Avui fa calor.
6: Jo estic perfecta.
5: Avui fa calor.
6: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
7: Veus? Avui s'està bé.
5: Avui s'està bé. Lara García.
8: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
5: Maiol.
7: Molt bon dia.
5: Una miqueta... Tu t'agrada l'aire a l'estudi?
7: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi a TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
5: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar. El sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alert i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossa de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriol ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns... minuts, d'aquí una horeta, res. Com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix...
3: Ha passat volant.
0: A la TV Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical. Alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però, igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant, per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Mira, sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, ara s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut... Clar. Com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, us ho avitzen per si de cas.
3: Perquè et facis una idea, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
4: Res. Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca...
3: Que potser no que deixaran de fumigar, eh?
0: Tasca.
3: Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port. No anirà bé.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formacions als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauri una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i, per tant, la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva cremallera preferida. Lara García ens explica.
4: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que bé?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ai, tal dia com avui, ABBA tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada, ABBA tornava a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners, que com sempre ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Sonsoles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación, porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo, yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi ha coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Sonsoles Onega. No? La vida te pone a prueba.
1: Passant coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió. Això és que et passin coses a la vida. I aquí és la cosa de prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: El teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria, perquè La trapa amb si pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb La vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Senyor, la vaca cega.
5: Estic a donar nèvia.
4: I tant.
5: Jo a l'ESO, casualment, amb uns companys, vam fer una cançó sobre el poema La vaca cega. L'hem de versionar. La vaca cega, perquè el baileto no li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topa. Va de morro en l'esmolada, pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix, Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogging Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a La trapa, a La trapa amb si pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Marta, què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però, segons li ha comunicat la BBC, hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint

0: que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. El Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
1: On my end, I was offered the opportunity not to speak. $40 million.
0: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
2: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que, escolta, em fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
0: Tala.
2: Bo, eh? Ja t'ho dic ara. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
4: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
3: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
5: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig a aquesta censura. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
6: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita en la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
3: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
7: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
8: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb lo carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
3: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
9: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no... ¿Qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
2: M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
0: T'ho anava a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
2: Està bé, escolta'm, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
0: Sort d'ell.
2: I que saps...
0: Que bé que parla.
2: És un guru, vaja. M'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir, que
0: l'Herrera s'anirà començar, això.
2: Filant una mica més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donàvem per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
2: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li remullaré.
0: Li aniran bé.
2: Aquí li diem Angie Anys per molts anys avui.
0: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61, espera.

0: I acabem felicitant el dia a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
1: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
0: Mama.
1: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria de dades.
2: Quin perill!
1: Quina persona més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Pràcticament comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
3: Bon dia, matiners.
4: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
3: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
4: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do, haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també hi socapa explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
7: També en portada al relleu al capdavant dels Mossos a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, nous director general de la policia i cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulen que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon.
9: El Barça també treu al cap a les portades un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico, golejada, llegim a l'ara.
7: Un 5-1 que també s'explica en fotografies. Els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamin llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
1: I els articles d'opinió, reflexions sobre el paper del govern espanyol en la crisi migratòria a Ceuta i sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
7: L'editorial de l'ara exposa que els documents dels serveis d'intel·ligència demostren que el CNI va emetre avisos i diu que això retrata el govern espanyol.
9: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
7: La directora del Periódico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
9: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
7: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
9: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
9: I El Periódico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra, i ara del PSC.
1: Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Repàs a la premsa digital. Què tindrà Accent Andalús?
10: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres, ho recull el Nacional.
1: Qui ha anat a Madrid de visita inspirat?
10: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
1: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
10: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
1: Caramba.
10: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular el desembre, ho explica el diari Més.
1: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
10: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès, i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'inspecció educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al diari de Mallorca.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb un rumor, que és un rumor, però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, nervis. Fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs facin el favor de tornar. Hi ha Spice Girls. I no sé per què no tornen.
1: Esperen.
0: A veure. A veure. Sempre vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment. El vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls i a un compte oficial de les Spice Girls també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Som-hi gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 5:45, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem. Tant de bo hi hagi un retorn de les noies picants, però molt em temo que...
1: Ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades, i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles. I si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre, que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic, que segur que val molt i molt la pena, i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: És un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Lax en Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes and the Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins al dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. I és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, a aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ara Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Ha tornat a marxar la Lara, em sents ara?
1: Sí. Lara. Sí?
2: Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, feia bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres al programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altre per la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar a notar. No,
1: tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Mira, quins nervis. Em porto una setmana amb la Dada Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els IDIO, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de maiolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin tornen els diners?
2: A partir de 60 minuts te'ls tornen.
1: Quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies, 43. Vale.
0: Buà. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo
1: què?
0: Anava a dir un 40. Si em dius 43, pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent
0: passat,
1: Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: Que era molt fàcil avui, Marta.
0: És que jo he agafat molts aves, guapos.
2: Tant, però no tant com la Renfe dels Real Dies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, sí. Nosaltres som una mica haters, eh? Lara,
0: una miqueta.
2: Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: Veus, no, anàvem bé.
2: No anàveu tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
1: Ai,
0: doncs ja que la... Mira-la com
2: està inflada. Esteu empatats, eh? Canalies i Marta, dos.
1: Ah, mira, i la Lara? I la Lara, quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí.
0: Sí. No, si no, jo tenim, no hem fet tants programes.
2: Sí. Ah, discutible per ara.
1: Aquestes dues aquí ens estan prenent el pèl. Va. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 92-01.
3: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
5: La Lluna i les Estrelles. Amb Adelina Castillejo.
1: Bon M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara WhatsApp, telèfon de directe i val, correu.
6: Cartes també, se'n
1: reben.
6: Cartes
1: també, s'haurien de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio?
6: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís d'alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriol d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madrid, i no té polèmica només pel naming, que això se l'esporta. Després obrirem la taverna i farem àgora esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
6: que crec europea, fantàstica.
1: Ens rema molt a favor, aquesta hora.
6: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però, escolta'm, ahir vam xalar de valent i a una hora que ens va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Garriga, què fots? Que esperen els primers visitants del tour.
8: Quin tour? Què dius?
7: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
9: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
11: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor.
14: La millor.
13: La millor.
14: Fora
13: del dia.
14: On la magia.
13: La millor hora del dia.
12: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
15: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
16: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
17: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
18: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
19: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
12: També us oferirem continguts especials amb l'un de la diada, els programes Mans,
20: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
12: Guàrdia,
21: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
12: La finestra indiscreta,
22: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
12: i L'altre banc,
23: trobem tot un mite del Club
12: la
23: Super...
12: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No el tenim. Doncs anem per la
24: teva. Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
24: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé.
24: M'hem connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
24: Perdó, tres que t'info.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
24: Sí que he dormit.
1: Ah,
24: sí,
1: potser és per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que... si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
24: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet deus haver dormit com un angelet.
24: Clar. Oh, tela, eh? Què? No. Com heu vist, això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit, també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
24: Fotis. Sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
24: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre... al voltant dels 15.
1: Clar. I això...
24: 15-19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: és una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... Vinga, anem-hi, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
24: Va, avui un dia de sol, esplèndid, o sigui, s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica tramuntant avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda. I llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona. La resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant. Cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
24: Sí, anem cap a una tardor suau. Cap a una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
24: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic, va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
24: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No!
24: Que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu,
1: clar,
24: ara mateix a 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar,
24: fa
1: que no siguem centralistes, Lara, perquè hi ha llocs de Catalunya que a Prades deu fotre fred.
24: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
24: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tu, que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
24: Fins ara, adéu.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de calor. És que... més veritat que això de pujar, baixar escales...
1: No. Pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, hem pujat moltes vegades.
1: 93207474, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert aquestes hores del matí?
4: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
4: Sí, toca fer-ho a aquesta hora, perquè és que si no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
4: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i intento anar-hi 3 dies a la setmana.
1: Molt bé, eh?
4: Perquè és això, anar-hi a aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat, sí, sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
4: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar, i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família. I després d'això, clar, després tinc que assaig de Castells.
1: Ets casteller, més a més?
4: Soc casteller.
1: A quins castellers?
4: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí a la Lara i a la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
4: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó
1: que ha sonat
4: dedicada...
1: aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
4: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot. Sí, escolta'm, però que ben lligat al programa. Avui presenten cançons, Amics de les Arts, i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Sí, Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs del fill i dels castellers, que, escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
4: Moltíssimes gràcies.
1: També una abraçada. Que vagi bé, Gori.
4: Igualment.
1: Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, també.
0: Adeu, fins dilluns.
1: Fins dilluns.
0: Opa.
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: La música i el so de Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final. Demà no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer.
0: Ah,
1: no? Perquè
0: sí,
1: fem un programa especial de la Diada demà, programació
0: exacte.
1: Especial. Des de les 8 del matí ens hi posarem i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis. Ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem. Perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon.
0: I
1: parlarem
0: tant.
1: També del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Sílvia Orriols i gent d'extrema dreta doncs, al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vinga, Arnau, quan vulguis.
4: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament... Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
5: Anna, però què esteu fent?
3: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
5: Doncs sí, una mica.
3: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
5: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
3: Ui, això, francament, ho descarto.
6: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: nosaltres que el Torrem la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. Tres homes i tres dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer els mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la festa de tardor. Llavors, entre la festa de la tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barba o Bab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí, sí. Nela, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
1: Sí. O sigui, que això pot passar. Tu ets la viva, tu ets la viva imatge de... Estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada, sí, la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta, em va fer molta, molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que et tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat, que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, no sé si això és correcte, perquè avui en dia la intel·ligència artificial, aquests dies, nosaltres acabem de començar, i ens està fent exacte moltes males passades, llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o molt,
3: no.
1: O molt però... responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bé, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bé,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, el qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com... I a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, és clar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, diguem. Bueno, ja una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament i li vaig dir dos o tres observacions. Després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus. I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a tres o quatre persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer amb molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més
3: el tema de l'ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot, és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, no, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que, mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martín Zubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipus això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats. I el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbart Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: ho va fer. És el de Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí. També em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Estava molt aconseguit. Sí.
3: Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tengo la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí. I llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos, el Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat, i llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim la Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta Diada de Testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La Diada de Testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és, a vegades un dia així és una... difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic, això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més fresc, no. Ui.
2: Ra. Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Urgell.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil.

0: de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
1: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles, a les flors?
0: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
1: Oh, i tant.
2: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
0: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
1: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
0: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
2: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
0: Ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
1: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus d'abelles.
0: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
1: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondallà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
0: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
2: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podria portar amb el vent.
1: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
0: Exacte, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
2: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però les abelles socials,

0: per exemple, la via de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
1: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
2: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
1: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
2: El noi Silvestre és casa teva.
1: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant... Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la fil·loxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre... Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, eh? No t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana, amb la fil·loxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la fil·loxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, doncs, un grup de joves, principalment, doncs, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la fil·loxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la fil·loxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una fil·loxera. Paraula en aquests moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una fil·loxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la fil·loxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i l'història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori. Això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Això ja et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs, serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp, de cara a la barem, aquestes històries. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat, i ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig, va caure a dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta. Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Per aquesta?
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
6: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients, pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip del programa. Aquesta setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, doncs, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també forts anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al RAM, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant les grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a totes.
1: Disculpeu. Hola.
4: Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles, que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents. No, No, per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donin les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament? No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat. Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbar d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbar d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbar, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbar Dansaire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mús, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbar té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbar, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbar en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades a introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I pues, el dia de xato us farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: La Júlia i l'Anna es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart. I jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que, d'alguna manera, era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm. I vaig dir, doncs, això ho sento molt amb l'ànima, perquè és realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa. Aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres. Així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies. Fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: Continguts en xarxa.
13: Nutrició amb Laura Crosas.
14: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar, A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha una estrella tan gran que si ocupés el lloc del Sol arribaria més enllà de l'òrbita de Júpiter. Es tracta de UI Scuti, una de les estrelles més grans conegudes. Per fer-nos una idea de la seva mida, si el Sol fos una pilota d'uns 14 centímetres de diàmetre, UI Scuti tindria una mida comparable a un edifici enorme. La llum triga uns 7 segons en donar una volta completa al Sol. En canvi, per recórrer la circunferència d'UI Scuti necessitaria diverses hores. És una diferència tan enorme que costa imaginar-la. Tot i això, les estrelles gegants no són necessàriament molt més massives que altres estrelles. Com que són tan inflades, la seva densitat és extraordinàriament baixa. Si poguéssim omplir una esfera de la mida d'UI Scuti amb aire terrestre, en alguns punts aquest aire seria més dens que les capes externes de l'estrella. Els astrònoms creuen que UI Scuti es troba en una etapa avançada de la seva mida. En el futur, probablement acabarà explotant en una supernova o col·lapsant de manera espectacular.

0: Sabies que...
1: Cassolada, fins ara el diccionari de la llengua catalana tan sols tenia un significat, menjar que s'ha cuinat d'un cop en una cassola. A partir d'avui, però, el diccionari hi afegeix un nou sentit, protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles. Així ho ha decidit el 23,8% de les 5.600 persones que han participat en la quarta crida oberta que fan conjuntament l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans per escollir el neologisme de l'any. Els esdeveniments polítics i socials han marcat molt. Cassolada s'ha imposat a d'altres paraules, com fer pinya amb un 17%, i també han rebut molts vots els candidats següents. Feminicidi amb un 13%, transgènere amb 12,3%, micromasclisme amb un 9,8% i sobiranisme amb un 9%. Vaja, que la política, fins i tot, marca el diccionari.
2: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero aposta per personal del president de la Generalitat arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7:03. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment amb un vehicle avariat a les 6:32 a l'altura de l'Illa, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58 a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també hi trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, i a la AP7 també, de manera intermitent, a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau. Pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
2: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
2: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
10: No sempre es podrà rebre un SOS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
2: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
11: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
12: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada, que fa que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
11: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
2: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamón Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc. I el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
2: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc, hi som, independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
18: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
2: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
18: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hi ha motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada n'hi han sobrats de motius d'entrada per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
2: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
18: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estats i aquests mals estats, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients mínims necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
2: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
18: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
2: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
18: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
19: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadística,

0: suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament, des del 2021, del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs, en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
1: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
2: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre

0: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals. Estrena amb golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar a Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: 5 minuts ens separen de 7:45. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mamadou, Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamadouche i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Sidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades, de la Catalunya republicana a Romanyà. Un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima quotidiana

0: i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
1: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època després d'una època molt dura, no?
0: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Sidillà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts i mig de 8:15. Us ho dèiem, suar en els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellbé.
8: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions, ara la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
6: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
13: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
6: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
13: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim doncs, tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I, per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i, per tant, nosaltres també estem interessats i volem saber doncs, en què es traduirà tot això.
6: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Hauria estat el veritable detonant? Com valoreu, en tot cas, aquest canvi?
13: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem doncs, aquestes especulacions, perquè això els motius realment, qui té els motius és el senyor Trapero i, per tant, escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas doncs, nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i, per tant, doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
6: I què us sembla?
13: I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada, que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i, per tant, doncs, desitjar-li tota la sort del món.
6: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
13: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment no? doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions doncs, amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi doncs, amb la mateixa direcció i puguem treballar doncs, plegats per millorar les condicions del cos.
6: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
13: Gràcies a vosaltres.
6: Més coses, 3 minuts per arribar a 7:45. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
14: No sempre es podrà rebre un SADER perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamont Carvajal.
15: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc. I el president Sánchez ho ha negat.
16: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
15: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
15: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
6: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detingut dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte, s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, La Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns, durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en donen més detalls a Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
21: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, saben perfectament què és el que ha passat. No? El que nosaltres demanem que s'acabeixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
20: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
6: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
22: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
23: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sol s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
22: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
6: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació s'utilitzaran fins a 5.000 tones de quitrà nou. Ens ho explica Nil Ortiz, de Mollerussa Televisió.
24: El Ministeri de Transports millora el ferm de les vies laterals de l'A2 al Pla d'Urgell.
1: La rehabilitació, que s'executarà fins dimarts vinent, renovarà un tram de 3 quilòmetres de les vies col·lectores, artèries clau per a la mobilitat local i l'activitat econòmica de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés.
2: Les obres vam iniciar el passat dilluns i la previsió és que fins dimarts de la setmana vinent estiguem actuant en aquests 3 quilòmetres de longitud. El que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
1: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
6: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028. Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
3: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
6: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període. És una de les notícies destacades del món de la cultura. El mercat de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamadou, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
4: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
24: És una persona que treballa
0: amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
4: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca, i diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
5: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El diccionari Termcat.
24: 40 anys, 40 paraules.
25: 2009. Aliment transgènic.
26: Aliment modificat genèticament procedent d'un organisme transgènic o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme transgènic o algun derivat d'un organisme transgènic.
27: Mercè Bacardí.
28: L'aplicació de la biotecnologia i l'enginyeria genètica a l'agricultura va comportar l'aparició de nous cultius i aliments als quals calia donar un nom. Per aquest motiu, el Consell Supervisor va normalitzar els termes aliment transgènic i aliment modificat genèticament, així com els termes relacionats organisme transgènic i organisme modificat genèticament. En aquesta ocasió, la complexitat que va motivar la normalització d'aquests termes no es trobava tant en la fixació de les denominacions catalanes, totes transparents i descriptives, sinó en la necessitat de delimitar conceptualment aquests termes que sovint es confonen i s'usen indistintament, si bé presenten matisos diferents. I és que tan important és donar nom a les coses com saber què és allò que estem anomenant.
24: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
29: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
6: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
6: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
10: Bon dia, Helena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2, amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi. Tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus. I, de fet, són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellver.
12: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
13: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
12: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
6: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
14: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
15: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
16: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
6: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat SAPFEPOL, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
29: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
6: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges que havien de ser intenses en 5 comarques van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
17: Hola, molt bon dia.
6: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
1: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat doncs, aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Aleshores, bueno, de totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial. I es van mantenir més aquelles que, per temes organitzatius, era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bueno, valorem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible doncs, totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder doncs, adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
6: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
1: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla Inuncat. El Pla Inuncat és el que ens indica que quan tenim situacions meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6, és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús del sistema d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
6: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
6: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: Quart de nou. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamón Carvajal.
0: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
3: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
17: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
18: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
19: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
0: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
6: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
6: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte, s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades

0: no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
1: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, és a dir, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
0: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.
2: Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
3: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
2: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dika Mem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
4: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
2: El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del Mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
5: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
6: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
5: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports, destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellver.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a 9:15 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamón Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
1: Estem a la vigília de la Diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'Esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
16: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres demanem és que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
15: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
1: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
19: L'ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
20: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
19: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de la Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
21: Sí, va superar per 5-1 el Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
22: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
21: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex-blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada, encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
23: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
24: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, de veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
23: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
21: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem, amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
25: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. Estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
21: Comença amb bon peu el Barça el camí per revalidar el títol.
1: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
21: Que vagi bé. Fins dilluns.
1: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
2: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
5: No venga de aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
6: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
7: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
6: A Mother's Baby, La Semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
8: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
9: ¿Qué me pena?
26: Se tropezó con un escalón. Sí.
27: Es lo que tienen estos vestidos.
28: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
6: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
1: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons Avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
29: La xarxa de comunicació local.
30: Yo! Original Trendsetters, a combination again for l'estiu! Què dius, cuca?
31: Acabo d'hivernar sola, trucant xalant amant. Digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatuna.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dijous 10 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17 ens hem despertat amb notícies que no us sorprendran massa, i és que s'ha tallat de nou la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure, i ha posat a la línia a disposició dels passatgers un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Al llarg del programa us anirem actualitzant amb novetats sobre la xarxa ferroviària. Després d'aquest apunt, us expliquem que a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment de l'entrevista on la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb la regidora de Cultura de Sant Feliu de Codines, la Caral Vinyals, per parlar sobre les novetats de la Festa Major d'aquest any. Després, a 9:45, serà el moment de rebre a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i avui acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la secció de la Foc Lent, on l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb en Carles Díaz, director de l'empresa Bolet Ben Fet. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i que ho fem posant-nos al dia. Després de l'onada de calor d'aquest setembre, que ha deixat registres històrics i temperatures de més de 40 graus a Osona i a Lluçanès, el temps canvia. Arriben les tempestes que poden afectar alguns punts del territori durant els pròxims dies. Andreu Jiménez.
1: Segurament ahir al matí vau poder notar un gir en les temperatures, en concret una baixada de gairebé 10 graus que van acompanyada de pluges intenses a diversos punts del territori. Un canvi de temps que de moment deixa enrere la forta calor d'aquests mesos d'estiu. Ho explica l'observador meteorològic Manel Dot.
2: I vi que ha estat de 19 graus, al vespre estarà bastant més, menys, bastant menys. I fins i tot, bueno, hi ha roixats i tempestes, ara mateix mirava que a poca banda del Penys passen ja dels 40 litres, són fenòmens molt locals que deixen molta aigua en un cantó i al costat no farà res. Regarà tota la comarca, que és el que toca, i sobretot notarem les temperatures. Les temperatures demà matí, per exemple, si ens anem a l'alçada de Ripoll, poden estar 4 graus de mínima.
1: Però la baixada de temperatures podria ser temporal. El meteoròleg Manel Dot no descarta que els termòmetres tornin a pujar lleugerament a partir de la setmana vinent.
2: Els pròxims dies la tendència és a remuntar una mica la temperatura, però les màximes, per exemple, avui no crec que passem de 23 graus. Els pròxims dies se'n pugen ja cap a 26, 27, en van pujant esglaonadament, i el que és el cap de setmana, el diumenge, ja pujava, que s'enfilava cap als 30, i sembla que dilluns sí que marcava 32, 33 graus, però no serà el que ha estat fins ara.
1: I és que la circulació d'aire càlid procedent del sud ha fet que al llarg de l'any les temperatures s'hagin mantingut molt per sobre del que és habitual.
2: Això abans no passava tant, havia passat alguns dies, però no el que ha fet aquest mes d'agost i aquest mes de setembre. Ja està fent aquest mes de setembre. Un mes de setembre arribar a 40 graus no s'havia arribat mai.
1: Una calor que aquest setembre ha deixat registres especialment elevats. La màxima històrica era de 36,4 graus registrada l'any 1916. Aquest any, però, s'han assolit els 39,1 graus i en alguns punts d'Osona s'han superat els 40, com a Calldetenes, Gurb-Olost o Santa Eugènia de Berga.
0: I fa justament un any, l'embassament de Sau registrava un 57,72% de la seva capacitat, mentre que ara el volum ha incrementat fins al 73,26%. És gairebé un 20% més, Andreu.
1: De fet, és el millor mes de setembre en 6 anys en tots els pantans de les conques internes. En contraposició, també ha estat l'estiu més càlid que s'havia registrat mai a Catalunya. La temperatura ha incrementat 3 graus de mitjana a bona part del territori, com és el cas de la Plana de Vic, que fins i tot ha experimentat un augment de la temperatura de 4 graus. Amb aquestes dades, la conclusió que se'n podria extreure és que els embassaments estan més buits, però tot el contrari. Aquesta és l'explicació de Manel Dot.
2: Per sort nostra, a principis d'any, doncs, va ploure molt, no? Sobretot que anem al mes de març, i els embassaments estan encara plens. A Susqueda està un 80, crec que és un 84%, i el que és Sau està un 72%. I això, bueno, en aquestes dades, doncs, és molt, perquè generalment és el mes que es gasta més és el juliol i agost, i tenir aquestes reserves d'aigua, doncs, vol dir que l'estat de les precipitacions ha estat bo. En l'únic cas, és la sequera que hem tingut aquests últims dies, no? O aquests últims mesos.
1: La sequera va tenir el punt més crític durant el 2023, quan la capacitat dels embassaments se situava al 23% en aquestes mateixes dates. La situació, gràcies a les pluges de principi d'any, s'ha revertit considerablement. Sigui com sigui, el pantà de Sau ha tornat a lluir la seva imatge habitual, aquest estiu amb el pic del campanar de l'església de Sant Romà sobresortint dins de l'aigua. Per aquesta tardor, si plou tal com marca la previsió meteorològica, sembla que la imatge no canviarà massa.
0: L'Ajuntament de Sant Joan fa millores a l'escola Mestre Andreu i continua insistint en el trasllat de l'infantil i primària a la Coromina del Bac i Zanc Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha rebut una subvenció del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat valorada en un import de 59.300 euros amb l'IVA inclòs, que pertany al programa per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics. Uns treballs que es faran durant els primers dies d'activitat lectiva del curs 2026-2027 i que s'acabaran en les pròximes setmanes. L'alcalde Ramon Roquer explica quins són els objectius de les obres.
4: Bàsicament dues actuacions, una per la millora dels accessos des del pati i l'altra, que és la part grossa, amb la cuina. La cuina, fem tot tipus d'actuacions que van molt lligades a l'auditoria que van passar fa molt poc sobre la pròpia cuina, i pretenem resoldre totes aquelles deficiències que aquesta auditoria va acabar dient. No?
3: A l'interior de l'edifici també es farà una renovació del paviment, dels falsos sostres, la pintura i els revestiments de la cuina, la substitució d'elements de mobiliari i fusteria, la renovació dels lavabos i la millora funcional del vestidor destinat al personal de monitoratge. I a l'exterior s'executarà una nova solera i un itinerari pavimentat de formigó que connectarà amb les rampes existents. Això permetrà regularitzar els desnivells actuals i disposar d'un recorregut més accessible, continu i segur. També renovaran les portes d'accés posterior. En definitiva, tot es fa per millorar les condicions d'higiene, conservació i funcionalitat dels espais de servei de l'escola, així com facilitar l'accés a l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda. Roquer detalla que s'han fet diverses inversions els darrers anys.
4: Ens correspon tenir aquest edifici amb les millors condicions, i de fet sempre ha sigut així. No fa bastants anys es va fer tota la façana i s'han estat fent millores constants, ja siguin, per exemple, amb la caldera, recordo que no fa bastants anys es va posar nova, amb l'ajuda de l'AFA, es va renovar tota la maquinària de la cuina.
3: Paral·lelament, l'Ajuntament continua insistint en el trasllat de l'infantil i la primària a la Coromina del Bac, juntament amb la secundària.
0: I la Fundació Impulsa busca nous mentors voluntaris a Catalunya Central per aquest curs. Precisament el Moianès és un dels territoris on té més presència. El seu objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becant-los per fer cursos de formació professional. Laia de Déu, una codinenca.
5: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
6: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat, i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
5: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Pedrisa és una mentora de Castellterçol.
7: Home, una mentora? A mi, primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també rep molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
5: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos, i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I més de 6.700 alumnes han començat aquest dimarts el curs escolar a Vic. Però més enllà de les aules, l'Ajuntament posa enguany el focus en els més petits, els infants de 0 a 3 anys, Andreu.
1: La novetat és que l'espai familiar surt al carrer i s'apropa a les famílies. Un tricicle carregat de material educatiu permetrà portar aquest servei a les escoles i més endavant també als parcs de la ciutat. La directora de l'espai, Marta Casellas, en fa èmfasi.
8: És que és un tricicle que porta material, educatiu de qualitat, com podeu també comprovar aquí, que porta material que ens permet muntar espais tant a l'interior com a l'exterior de, dels espais, on l'infant doncs, pugui jugar, pugui relacionar-se amb els seus iguals, que possiblement seran companys d'aula quan comenci l'escolarització, i també ens permet doncs, ja incorporar doncs, rutines, estar en contacte amb la llengua.
1: L'objectiu és arribar especialment a les famílies que encara no han tingut contacte amb cap servei educatiu abans d'I3.
8: Crec que s'ha anat consolidant doncs, ja com un servei per moltes famílies que no porten els infants a les seves escoles bressol. Hi ha un 52% que avui encara hi ha famílies doncs, que en aquesta primera etapa doncs, arriben a I3 sense haver estat en contacte amb cap servei educatiu de la ciutat, no?
1: La iniciativa ja es va aprovar el curs passat en 7 escoles i amb una cinquantena de famílies. Ara s'estendrà durant tot el curs amb la voluntat d'arribar a més infants i fer més fàcil la seva entrada a l'escola. Un acompanyament que també es tradueix en ajuts econòmics per facilitar la participació dels infants en activitats educatives i de lleure. El curs passat, més de 2.000 infants es van beneficiar d'aquests ajuts i una família amb 3 fills pot arribar a rebre fins a 700 euros. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
9: Vam donar els ajuts a l'anticipada i aquestes famílies, la gran majoria, quan dic la gran majoria vol dir que només al voltant de 30, no han justificat correctament els imports. Val? Estem parlant de que una família amb 3 fills pot arribar a rebre 700 euros.
1: També es mantenen les tarificacions socials a les escoles bressol i a l'escola de música per evitar que el preu sigui una barrera d'accés. Pel que fa als casals d'estiu, gairebé 170 infants han rebut ajuts municipals. Però hi ha una dada que ha sorprès especialment a l'Ajuntament. El 63% de les sol·licituds han estat denegades perquè les famílies no complien el requisit d'estar treballant. Una dada que, asseguren, els obliga a reflexionar sobre com acompanyar aquestes famílies i facilitar també la conciliació entre la vida laboral i familiar.
0: Ripoll vota en contra de l'estudi de costos de residus i altres municipis es queixen d'incivisme amb les deixalles, Isaac.
3: El Consell d'Alcaldies de dimarts es va votar la proposta d'estudi dels costos del manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3 i del tractament i recollida de deixalles per al 2027, una iniciativa que va rebre llum verda del plenari, però amb el vot en contra de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. El motiu és que el seu govern, tot i votar positivament l'estudi de costos l'any passat, no va poder aprovar les ordenances fiscals pel 2026, en rebre només l'abstenció de Junts i el vot contrari de la resta de l'oposició. Això ha generat un dèficit de 150.000 euros a l'Ajuntament que no els deixa repercutir i l'estudi amb els contribuents. Abans, la gerent i cap de l'àrea de territori, Elisabet Muntades, havia lloat l'augment de la taxa de reciclatge de Can de Bànol, que va tancar els contenidors de rebuig orgànic al juny i que havia augmentat 10 punts percentuals fins al 45%. També de Sant Joan de les Abadeses, que s'enfilava fins al 79%. Una millora que no convencia Oriols.
10: Celebrem que augmentin tant la seva taxa de reciclatge, però volem denunciar des d'aquí que hi ha vilatans de Can de Bànol i vilatans de Sant Joan de les Abadeses que venen a abocar les deixalles a Ripoll. Per tant, és molt fàcil, suposo, també augmentar el reciclatge quan després s'utilitzen els contenidors de Ripoll per abocar-hi tota mena de brossa. I a més doncs, tenim denúncies de particulars de veïns, vull dir, ho sabem segur, hi ha regidors que ho han constatat esperant-se al polígon i veient la llau de cotxes que venien d'aquests municipis i dipositaven deixalles als mateixos contenidors.
3: Amb tot, Muntades deia que no havien augmentat les tones de residus a Ripoll fent la comparació amb el juliol de l'any passat. De totes maneres, els pobles com Campelles, que han quedat envoltats de viles que han tancat els contenidors, Ribes i Can de Bànol, sí que han notat un empitjorament de la taxa. Sentim a l'alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà.
11: Els ajuntaments que ens trobem al mig de zones que estan tancades, en aquest cas a la Nacional només hi ha Campelles, hi ha el polígon i baixa de Ribes i després tampoc ho poden llançar a Can de Bànol, hem de fer recollides extraordinàries en determinades zones, perquè evidentment tenim des de runa fins a taules, cadires, mobles, mantells de restaurants, caixes d'embalums de restaurants.
3: L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer, de més, va assegurar que el 79% de reciclatge no és gratuït, ja que paguen un dels serveis més cars del Ripollès, i va detallar-lo.
12: No tenim bosses en les àrees tancades. Però no les tenim perquè les obrim i perquè posem multes de 80 euros. I el servei és car. És a dir, les recollides extraordinàries, que la brigada faci una feina extraordinària. Jo simplement volia dir perquè, no sé, finalment Europa ja fa molts anys que va avisar. Hi havia altres sistemes com el de recollida porta a porta, que la comarca no va voler ni valorar. Es va optar per contenidors tancats. Bueno, fer-ho a poc, jo sempre he pensat que era una mort, una agonia llarga.
3: També va advertir que les càmeres de videovigilància no serveixen per a res, perquè són il·legals i han hagut de retirar sancions, a més de dir que destinen en exclusiva una persona de l'àrea de medi ambient a analitzar la base de dades de les targetes i dels contenidors amb xip. Una intervenció que va generar certa fricció amb Cornellà, però que no va anar més.
0: La persona més gran del poble, Àngel Aguilar, de 99 anys, i la més jove, en Roc, un nen de 4 mesos, van ser els encarregats d'inaugurar ahir a la tarda les noves dependències de l'Ajuntament de Viladrau.
1: En el marc del dia gran de la Festa Major, el de Santarola, Viladrau va inaugurar aquest dimarts oficialment la nova seu de l'Ajuntament, encara que ja funciona com a tal des de finals de maig a l'edifici de les Escoles Velles que s'ha rehabilitat. Tot plegat és fruit del resultat d'un procés participatiu i una consulta que es va fer l'octubre del 2023. En parla la seva alcaldessa, Margarida Feliu.
13: Vam fer una convocatòria, una consulta popular, perquè hi havia diferents visions sobre on havia d'haver-hi la Casa del Poble, on havia d'haver-hi l'Ajuntament. Llavors la gent que va anar a votar, més del 80%, va dir volem que l'Ajuntament sigui en aquest edifici de la Rotonda, que és l'edifici que el doctor Carulla va donar un espai, no va fer l'edifici en aquest cas, però va donar un espai al poble perquè hi haguessin les escoles i l'Ajuntament. Llavors estàvem ara de manera provisional a l'Espai Montseny, hi havia dues possibilitats i la gent va decidir que fos aquí.
1: A principis de l'any passat ja va entrar en funcionament el consultori en aquest espai i ara hi ha els serveis socials i el jutjat de pau a la planta baixa, l'atenció ciutadana i les sales de reunions al primer pis, i arquitectes i altres serveis com el vinculat als residus o al despatx de l'alcaldia a la segona planta. També es va inaugurar la sala 1 d'octubre.
13: Que amb la sala 1 d'octubre, que és aquesta sala polivalent on fem els plens, però no només fem els plens, sinó que cada dia està oberta a tothom, doncs consultori, centre de dia, ajuntament, bugaderia i sala per entitats i per fer plens, fa que aquest edifici ara, en aquests moments, podem dir que la seva remodelació ja s'ha acabat.
1: Es va escollir el dia de la Festa Major, en què també es va fer una rosada popular i l'ofici per inaugurar l'espai. Va ser just abans de la tradicional representació del Ball del Ciri. La ballada a la plaça Major era l'últim acte de la Festa de Viladrau, que va començar el 28 d'agost i que ha estat molt participativa.
0: I la piscina municipal de Sant Feliu de Codines ha tancat la temporada d'estiu amb un balanç de 10.000 entrades venudes, una xifra que el grup municipal de primàries Codines ha qualificat d'encert gràcies a la decisió d'avançar l'obertura del servei a l'1 de juny, tres setmanes abans dels que era habitual, Laia de Déu.
5: No obstant això, les altes temperatures de principis de setembre han generat debat al municipi sobre per què no s'ha allargat l'obertura uns dies més. Des del consistori argumenten que la durada del servei ve condicionada pels contractes de manteniment i socorrisme que signen a la primavera amb un pressupost tancat. Ho explica la regidora de logística, Maria Tur.
14: Sí que és veritat que podríem haver allargat el cap de setmana, però quan es fa la planificació i els contractes amb les dues empreses que gestionen la piscina, tant la de manteniment d'aigua com la de la que coordina les entrades i el socorrista, clar, tot això es preveu al març-abril. I també la dotació que, o la inversió que fem a la piscina és la que és. Cada any el pressupost es dota tant per manteniment com per millores com per el dia a dia durant l'estiu.
5: De cara a la pròxima temporada, l'Ajuntament vol mantenir la data d'obertura a l'1 de juny i avaluarà si és viable econòmicament i contractualment estendre el servei durant la primera setmana de setembre.
14: I de cara a l'any que ve, es tindrà en compte aquestes peticions que s'han arribat de que podria haver estat oberta al cap de setmana, per exemple. Ja considerem que el dia abans, el dia 7, ja no cal, perquè sí que és veritat que la gent està més per preparar el començament de curs. Evidentment, ens hem d'adaptar al clima, ens hem d'adaptar a les necessitats del poble i de cara a l'any que ve farà una valoració i si es pot allargar una setmana de setembre s'allargarà.
5: Una temporada de piscina municipal que tanca amb balanç positius pels usuaris, però que obre la porta a reajustar els calendaris de la gestió pública davant l'impacte del canvi climàtic.
0: I Cardedeu ja fa anys que és considerada una vila amb un elevat nombre de persones que fan servir la bicicleta com a mitjà de transport. Però enguany ha fet un pas més i vol arribar aquest vehicle a tota la població. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona, i és que, com bé dius, és habitual a veure a la porta de les escoles grans aparcaments plens de bicicletes o bicicletes de càrrega estirant un carro amb un o dos infants al seu interior, així com la compra de la setmana. Així que poca gent s'ha sorprès al veure aquesta nova iniciativa que imparteix Maraki en bicicleta, on hi col·laboren Cardedeu Vital i Bici Hospital, en què es posa en marxa un curs dirigit a adults per aprendre a anar en bicicleta. Escoltem a Maria Vidal, de Maraki en bicicleta.
16: Fa molts anys que volíem fer aquest curs a Cardedeu, perquè encara que sembli que tothom sap anar en bicicleta, no és així. S'estima que el 10% de la població no sap anar-hi, encara que de vegades la gent ho amaga per vergonya, com la gent que no sap nedar. I nosaltres ens anàvem trobant de vegades gent que no ens ho demanava, perquè aquest curs es fa arreu de Catalunya, però la gent tenia ganes de fer-lo a Cardedeu. i gràcies a l'impuls de la comunalitat i de l'Ajuntament, doncs ara tindrem per primera vegada aquesta oportunitat a Cardedeu.
15: I és que, com bé ha dit, a part de les diverses associacions que hi participen utilitzant el mètode anomenat Una Bici Més, qui ha finançat el curs està l'Ajuntament de la Vila, la Comunalitat de Cardedeu, Economia Social i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. I és que un dels trets que més destaquen és que, tot i tenir places limitades, és un curs absolutament gratuït i pensat per començar de zero.
16: Va dirigit a tothom que senti les ganes de començar a pedalar o d'adquirir seguretat perquè potser ha tingut una mala experiència, alguna caiguda o se sent que ho ha anat oblidant. I està especialment dirigit a dos col·lectius que, en els quals encara hi ha més proporció de gent que no en sap, perquè de vegades per la trajectòria de vida no s'ha tingut tanta oportunitat d'aprendre'n, com són dones i persones migrades.
15: I si tot això fos poc, per fer-ho encara més fàcil i inclusiu, la Maria ens explica que no cal tenir ni material ni bicicleta.
16: Nosaltres proporcionem la bicicleta i el casc a les participants, tot i que si alguna que ja té bicicleta i la vol portar també ho pot fer. I recentment hem pogut fer un curs a Granollers on 12 dones han adquirit l'habilitat de pedalar i la veritat és que és molt bonic els primers moments de pedalades d'una persona adulta.
15: Així doncs, una iniciativa més per fer de la mobilitat a Cardedeu un model sostenible, sempre gràcies i ja de manera habitual a diverses associacions de la vila que treballen des de fa diverses dècades perquè això sigui possible.
0: I la plaça Anselm Clavé ha tornat a ser l'escenari de la 15a trobada de puntaires en una jornada plena de gom a gom que ha refermat l'èxit de l'esdeveniment, Enric.
15: Així és, Ona, i és que han estat 140 persones les que s'han aplegat en aquest espai de Cardedeu per gaudir conjuntament de la passió que combina patrons, fils de cotó, de seda o de lli i boixets per fer puntes. Un art tèxtil molt antic amb origen a Venècia que s'ha anat passant de generació en generació. Escoltem a Mari Carmen Bausà, presidenta de l'Associació de Puntaires de Cardedeu.
17: Perquè així es coneixem la gent ve de diversos pobles, de diversos llocs, i ens coneixem i es fan a diversos llocs, eh? O sigui, abans en feien a Llinars, ara no en fan. Anem a molts llocs a fer trobades.
15: Durant la tarda de dissabte, les persones que han participat en la trobada han pogut compartir tècniques i moltes, moltes hores de dedicació a aquest art tradicional, una afició que, malgrat el pas dels anys, continua reunint puntaires de diferents municipis i diferents generacions. Escoltem a Enriqueta Eribarre i Montse Illa.
18: A mi el que més m'agrada és arribar a aconseguir peces boniques, elaborades per mi, i el que més m'agrada també és el que interactuem les persones que estem en el grup, perquè se sentin a gust i treballin amb ganes.
19: Jo, tot el que sigui agulla, fils, boixets, tocar els fils i treballar coses manuals m'agrada. I primer de tot, el que m'agrada molt és estar en companyia de totes les meves companyes.
15: Amb els boixets com a protagonistes i la plaça plena,

0: temperatures aquest matí, mínimes per sota dels 5 graus, sí, sí, 5 graus, a la zona del Pirineu, feia mesos que no teníem aquesta situació, per sota dels 10 graus, a moltes zones de Moianès, d'Osona, cap al Montseny, també per sota aquests 10 graus, i cap al peritoral entre els 10 i els 15. Com m'ha baixat aquest front que ens va afectar ahir, com ha escombrat l'aire calent i ho ha transformat amb aquest aire més fresc. Ara, mica en mica, aquesta frescor es anirà ficant dintre les cases que encara estan força i força calentes, dintre cases, oficines, magatzems, a tot arreu, eh? Veureu com mica en mica anirà introduint-se aquesta frescor en aquests llocs. Tot això després, com deien, d'un front ahir que estava pronosticat que les tempestes més fortes fossin cap al litoral i al final es van produir a les nostres comarques. Osona i Ripollès van rebre moltíssima aigua. Hi ha zones de més de 90 litres i moltes zones amb 70, 80. Realment unes tempestes, una pluja impressionant. Molts litres, són molts litres. 70, 80, 90 litres és moltíssima aigua. En d'altres zones va ploure menys, sí que és veritat que altres zones va ploure menys del que s'esperava, però bueno, jo crec que va ser una bona pluja, bé, no va fer gaire mal, que jo sàpiga, i va anar caient, algun moment més intensitat, però bueno, jo crec que bona pluja, la que ens va afectar ahir. Tot això és història, com dèiem, ja ha passat, aquest front ha marxat. Avui serà un dia molt tranquil, sense cap precipitació i amb molt de sol. I amb unes temperatures molt contingudes, amb unes temperatures normals per l'època de l'any, on les màximes seran entre els 25-28 graus, una mica de col migdia, que som al setembre i farà una mica de col migdia, però res a veure amb les temperatures de la setmana passada, que van ser totalment disparades. I això, molt de sol, els vents febles, alguna nuvolada a la tarda, del tot inofensiva, sense cap possibilitat de pluja avui. Que vagi molt bé, i els pròxims dies, que demà és festiu, serà un cap de setmana llarg, serà un cap de setmana molt tranquil, amb unes temperatures ideals per l'època de l'any, amb algunes nuvolades de tarda, però cap pluja els pròxims 3 dies. Per tant, gaudiu d'aquests dies de festa, gaudiu d'aquest cap de setmana llarg, que el temps serà excel·lent. Moltes gràcies, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Com us fèiem aquest matí un apunt, aquest matí s'ha tallat la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure i la línia ha posat a disposició dels passatgers un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Com sempre, una notícia que no ens sorprèn perquè han sigut diverses vegades aquestes situacions de robatori de cable de coure. Us anirem actualitzant al llarg del Territori 17 d'aquest matí. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
6: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
5: Llibres, papereria i regals.
6: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
7: Si t'agraden les antiguitats, vine el 13 de setembre al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 13 de setembre, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem.
3: El nou F

0: FM 92.8.
1: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
1: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
1: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
1: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
1: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
3: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
4: A
3: Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
2: Són 9:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui parlarem de la Festa Major de Sant Feliu, de com s'ha reorganitzat i reubicat les activitats que es feien a la plaça Josep Umbert Ventura i també de la prèvia de la Festa Major que es consolida el cap de setmana anterior. I ho farem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura de Sant Feliu de Codines. Bon dia de nou, Laia.
6: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, de fet, ara mateix estic a l'Ajuntament de Sant Feliu, on s'estan començant a vendre les entrades per alguns dels actes de la prèvia i de la Festa Major, i estic acompanyada de la Caral. Després ja anirem a fer una visita a les comissions de festes i a la Emma Calo, però primer de tot, bon dia, Caral, i moltes gràcies, com estàs?
7: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per venir.
6: A veure, clar, primer de tot tinc la pregunta obligada, perquè ara mateix aquí hi ha les obres de la plaça Josep Umbert Ventura, que era com l'eix principal i central d'on es feien la gran majoria d'activitats, tant de la prèvia com de la Festa Major. Tenint en compte això, com es planteja una Festa Major i també una prèvia, tenint en compte que no es pot utilitzar aquesta plaça?
7: Doncs sí, Laia, totalment. De fet, ens va costar molt canviar el xip, perquè, com dius, la plaça és el centre social de Sant Feliu, és on hi ha també l'eix comercial. Llavors, sempre estem intentant, com mentre hi ha les obres, doncs, potenciar doncs, la vida social, la vida comercial d'una altra manera, i per la Festa Major no podíem deixar de perdre doncs, moltes activitats. Per sort a Sant Feliu tenim molts espais, alguns d'ells també molt privilegiats, que també els hem descobert, com per exemple Can Xifreda, al final té molt potencial, que en altres festes majors doncs, no l'estàvem utilitzant tant, i aquest any ha sigut una bona ocasió doncs, per portar-hi allà, no sé, doncs, les habaneres, el sopar, perquè també té el seu encant i unes vistes de Sant Feliu que no tenen altres llocs de Sant Feliu com és la plaça. Vull dir que ens va costar de canviar aquest xip, però a la vegada crec que hem sabut aprofitar i buscar altres espais i fer una Festa Major doncs, una mica diferent per tornar-hi després l'any que ve en millors condicions.
2: Clar, Caral, anem a parlar de dates. Des de la diada fins diumenge, dia 13, se celebrarà la prèvia. No sé si ens pots explicar quines novetats es presenten enguany a la prèvia.
7: La prèvia, sí, és una novetat que va ser de l'any passat. El problema o la sort que tenim a Sant Feliu és que tenim tantes entitats i tantes ganes de fer activitats des de la comissió de festes que durant els dies de Festa Major se'ns solapava tot massa i necessitàvem més dies. I vam dir l'any passat, doncs, què tal si ampliem la Festa Major al cap de setmana abans. I així és com va començar, va tenir molt èxit, les activitats van tenir molt bona rebuda, i torna a haver-hi, per exemple, doncs, els vehicles d'emergència, i activitats a l'exposició de vehicles d'emergència, perdó, i llavors hi ha activitats noves, com és el karaoke vespreig que organitza el Macalo, el CAU, o, per exemple, la gincama radiofònica que l'any passat va ser durant Dona Codinenca, que l'any passat va ser durant la Festa Major, i aquest any han decidit fer-la a la prèvia perquè així doncs, espongem una mica més les activitats i les podem gaudir amb més calma i amb més descans, que també és important.
6: Clar, i ara em parlaves, no, d'aquesta prèvia que va començar com una mena de preàmbul, no, amb activitats potser una mica més disperses, però que a poc cada vegada té més pes. Creus que s'està consolidant, que la gent ja comença a recordar que el cap de setmana previ és, també hi ha actes i és com una mica un tastet de la festa major?
7: Sens dubte, sens dubte, perquè quan vam celebrar el Consell d'Entitats, ara fa uns 5 mesos, la pregunta va ser, hi haurà prèvia? Perquè moltes entitats, com per exemple Deixalles, que no ho he dit, que també fa una activitat nova, 3 joves fan un microteatre i fan doncs, 3 passes diferents a la Casa de les Arts, el nou equipament que vam inaugurar abans de l'estiu. Doncs moltes entitats ja preguntaven per la prèvia, perquè per festa major, si fan barraques o el que sigui, no tenen la capacitat ni les hores de descans suficients com per poder organitzar activitats durant la festa major, i les organitzen a la prèvia. Llavors, les mateixes entitats també, doncs, la reclamen. Penso que la gent també aprofita i això, hi pot gaudir de les activitats més enllà d'aquests 4 dies que al final són molt intensos.
6: Clar, i jo em pregunto, ara m'estaves dient, clar, al final són moltes entitats, és molta comissió de festes, costa organitzar-ho tot perquè quadri, perquè al final fer 2 caps de setmana, no? Entenc que també és el doble de feina.
7: Això és cert, però és menys feina que mirar que no se solapin 2 activitats que poden tenir un mateix públic, per exemple, que sempre t'acaba posant en un compromís perquè no vols dir mai que no, perquè al final quan hi ha ganes, doncs s'han de recolzar aquestes ganes, i això ens permet esponjar una mica més les activitats i, doncs, no haver de dir que no, que per mi això és molta més feina que buscar, doncs, aquestes solucions i poder encaixar, doncs, tot aquest tetris d'activitats que des de la Comissió de Festes es fa una gran feina.
2: Ara, Caral, parlem de la Festa Major, que comença el dia 17 de setembre amb el pregó musical. Podem saber alguna cosa més o serà tot sorpresa?
7: Serà tot una sorpresa, però fins i tot una sorpresa que ni jo, perquè tenim la comissió pregó dins de la comissió de festes, fem petites comissions per repartir-nos una mica la feina, i jo us haig de dir que ni tan sols jo he vist el resultat final del pregó. Vull dir que la setmana que ve farem l'assaig general perquè tot surti bé, però és una sorpresa absoluta per tothom. Els únics que saben el 100% de tot l'acte és la comissió pregó de la comissió de festes.
6: Bueno, aviam si trobem algú per aquí després i li preguntem. Però em sembla molt bé que ningú sàpiga res. Però ara, parlant de les dues programacions, clar, tu mateixa, Caral, deies que hi ha molta presència d'entitats, d'activitats culturals. Ostres, tenen molt pes. Realment, una festa major seria festa major sense aquestes entitats i aquestes activitats culturals i adreçades a tots els públics?
7: La resposta clara i rotunda és que no. O sigui, les entitats aquí a Sant Feliu, tant per la festa major com durant l'any, tenen un pes superimportant en la cultura codinenca. Tenim una sort infinita, perquè penso que també que aconsegueixen moure molts codinencs i codinenques, les entitats. I això ens dona un valor afegit increïble, que moltes vegades, doncs, si s'intenten fer coses noves, doncs no aconseguim. En canvi, si aquestes coses noves les fan des de les entitats, és una passada, la resposta és sempre molt positiva. Per tant, també un agraïment infinit a totes les entitats que acaben formant potser el 60% del programa de Festa Major, i això és una gran sort.
6: I pel que fa a la comissió de festes, quin paper té aquesta comissió de festes? Perquè entenc que també deu tenir un paper fonamental a l'hora de resar el consistori, no? A reorganitzar una mica totes les activitats.
7: I tant, la comissió de festes fa un paper no té nom el paper que fa, perquè ens comencem a reunir a principis d'any, és quan comencem a fer una mica de pluja d'idees, amb què comptarem aquest any, què volem canviar, què volem afegir, la valoració també de com va anar l'any passat, i és aquesta comissió de festes, que hi ha uns 20 integrants més o menys, doncs la que acaba proposant, fent aquest tetris que us deia, i la tasca que fa no es pot pagar, la veritat, perquè al final a l'Ajuntament tenim els recursos que tenim, i persones voluntàries que ens ajudin és d'agrair infinitament.
2: I també pel que fa al model de festa segura dels últims anys, sobretot a les nits, continuarà sent igual o hi haurà algun canvi o potser alguna millora?
7: Sí, respecte a això, fa 2 anys que ens hi vam posar per fer unes festes més segures. Vam fer un perímetre de la festa on per accedir-hi s'ha de passar un control de seguretat, bàsicament perquè qui vulgui gaudir de la festa la pugui gaudir i no doncs, hi hagi imprevistos que obliguin a tancar-la abans d'hora. Justament ahir i abans d'ahir vam fer una formació a totes aquestes entitats que fan barra o que organitzen activitats d'oci nocturn. El dimarts va ser sobre la dispensació responsable d'alcohol i ahir dimecres va ser sobre les violències sexistes i com actuar davant d'aquestes. I creiem que això és molt important perquè la mateixa organització ha d'estar molt conscienciada i ha de saber com actuar davant d'aquestes agressions o conductes. Llavors, igualment, tindrem el punt lila, el punt salut. Aquest any hi haurà més hores dels dos. El punt lila, per exemple, té aquests àngels, no, que en diem, que són 2 persones itinerants que es mouran per tot el perímetre. No serà un punt lila només estàtic, sinó que també serà mòbil. I dir-vos això, que és una aposta, perquè creiem que venim amb moltes ganes de gaudir de la festa major i no volem que actituds incíviques doncs, ens acabin obligant a reformular-la o a quedar-nos en sense.
6: I ara una última pregunta abans d'anar-nos cap a la sala de plens a veure què estan fent la comissió i la Emma Calo. Clar, enguany hi ha hagut un canvi d'actuació d'ubicació, perdoneu, amb l'acte final de la festa major. Com s'ha gestionat i què hi trobarà la gent aquest any en aquest final de festa? On es farà?
7: Sí, aquesta va ser una de les coses més complicades que vam haver de decidir i de gestionar, perquè normalment la festa s'acaba amb un piro musical i aquest any, al no tenir plaça, l'empresa que ens ve a fer doncs, aquí els focs va mirar una mica Sant Feliu i no va veure un lloc clar on poder fer aquest piro musical. Llavors, el que vam decidir és el dissabte, al final del correfoc, serà bastant espectacular. No serà al final de festa, serà dissabte en comptes de diumenge. I nosaltres, el dia del sopar, que és el que hi ha previ en aquest piro musical, farem el que és el concurs del codinenc o codinenca de l'any, on tots els assistents que vulguin podran participar-hi. Hi haurà un seguit de preguntes i de proves per decidir doncs, qui serà aquesta persona que es coneix millor al nostre poble.
6: Doncs bé, ara anem a caminar una mica per aquí l'Ajuntament, Caral. Clar, ara anem cap a la sala de plens, que de fet estan fent... Què s'està fent? S'estan venent les entrades per quins actes de la festa major de la prèvia?
7: Sí, s'estan venent les entrades pel concert i pel teatre que es fan en el centre cívic, que tenen un preu de 5 euros, un preu popular, i llavors també pel sopar de la Emma Calo del diumenge que us comentava amb el concurs del codinenc o codinenca de l'any.
6: Bé, a veure, ara per aquí tenim la comissió de festes, que a veure. Hola, bon dia. A veure, com va la venda d'entrades? Quan heu començat? On es poden trobar?
4: Val, mira, es poden trobar aquí a l'Ajuntament, avui fins a 1:00. Estarem venent entrades per l'Orquestra Montgrins, que serà l'espectacle dissabte a 6:00 PM comença el concert i després hi ha el ball de gala.
6: Molt bé.
4: I també venem entrades per l'obra de teatre que es fa dissabte.
6: L'obra de teatre de Deixalles 81?
4: No. L'obra de teatre, que és un espectacle que és de la companyia Magatzem d'Arts, l'obra es diu Art i és del Jordi Galceran.
7: Diumenge abans del sopar.
6: Aquest apunt era molt necessari. A veure, aquí la Emma Calo, estic veient moltes enganxin, molts colors. A veure, s'estan barallant, també us dic, per a veure qui parla, els hi fa por el micro. Però pillaré qui pilli, també us aviso. Vull dir, a veure, hola, bon dia, com et dius?
8: Bon dia, sóc el Nil Cots, de l'Opera Emma Calo.
6: Què esteu fent? Aquí hi ha molts papers, bec pa, bec crispetes... Què esteu preparant?
8: Estem organitzant els tiquets per sopar, per tenir-ho ben organitzat i acollir el màxim de gent possible.
6: I pel que fa al vespreig, que jo ja tinc informació, però la gent no sap què fareu en aquest vespreig karaoke.
8: Aquest dissabte, a partir de 6:00, organitzem un karaoke festa amb música i ambient a Can Xifreda per començar a fer una mica d'ambient i prèvia per festa major.
6: Doncs, Caral, acabarem amb tu, com hem començat. I què espereu d'aquesta festa major i d'aquesta prèvia per tancar aquesta entrevista?
7: Jo sempre ho dic que la Festa Major és el moment de l'any de retrobaments on tothom s'ha mostrat al carrer. Per tant, jo espero això, una festa segura, una festa amb els carrers plens de vida, de dia, de nit, i que tothom doncs, la pugui gaudir molt.
6: Doncs, amb aquestes paraules de la Caral, ens despedim aquí a la sala de plens amb tothom venent tíquets i tothom fent cosetes per aquesta prèvia, aquesta Festa Major. Moltes gràcies, Caral, per estar aquí avui i gaudiu de la Festa Major i de la prèvia.
7: Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre.
2: Falta un minut per 3:15 al Territori 17. I ja el tenim a punt avui al meu cantó esquerre. Guillem Sánchez, bon dia, què tal?
9: Què tal, com estem?
2: Molt bé.
9: Hem de comparar temperatures, eh?
2: Ostres! Ostres, que em vaig oblidar. Ah, no, mentida podrida, ho he mirat.
9: Jo he mirat la temperatura quan he sortit de casa dels meus pares, que hi havia un termòmetre d'aquests de farmàcia ben a prop. 12 graus.
2: Efectivament,
10: sí,
2: 12 graus.
10: Jo quan he arribat, 11 i mig posava el cotxe.
9: Doncs mira.
2: Uitol? Bueno, clar, perquè l'Andreu potser ha sortit abans que nosaltres.
10: Sí, quan he arribat aquí a Vic, eh? A sí. Casa havien uns 14-15.
2: A mi m'ha sorprès els 12 graus perquè dic, tan fred, per això m'he posat el jerseiet, però tampoc...
9: Jo he optat de si agafava una suadera que tenia al cotxe, però al final he optat...
2: Jo l'he deixat al cotxe, la suadera,
9: he optat per no agafar-la i per gaudir una mica d'aquella sensació de tenir una mica de fred.
2: Sí,
9: que feia...
2: sí.
9: Mig any que no...
10: Acaba bé recordar-la, no?
2: 12 graus fan... s'amantelen els ulls.
9: Va, doncs la pilota que tots estàvem esperant també va en relació amb això. Ens escriuen avui. He dormit amb els porticons ben oberts i m'he despertat a mitjanit a buscar una manta a l'armari. L'aire fresc ens feia falta. Qui pot dormir amb l'aixafogó infernal no és de fiar. Res més.
2: No, ara crec que és impossible dormir amb l'aixafogó, eh?
9: Ves allò que... descanses, vas donant voltes, se t'enganxen els llençols, tens ganes de dutxar-te 4 cops a la nit, malament.
2: Ho feu, això, de dutxar-vos a la nit?
9: No, jo no.
10: No.
2: Jo crec que és de ser una mica psicòpata o de realment estar-ho passant molt malament per trencar el son, entrar a la dutxa, mullar-te i
9: us convertirem ara al telèfon de l'Ona perquè qualsevol queixa li feu arribar amb ella directament.
2: Va,
9: en Jaume respon així. Jo no hi estic d'acord amb això que diu, ens comenta. Donem la benvinguda, com cada any, als primers... i tira un insult, de la temporada amb pantalons curts i de suadora. És la millor combinació del món, penso jo.
10: Estic d'acord.
9: Pantalons curts i jersei. Ostres, que...
2: sí, això és típic de outfit de Festa Major, és poder amb uns pantalons curts i un jerseiet.
9: És outfit de música viva.
2: És veritat.
9: És outfit de música viva, és que només faltaria.
2: Xulíssim.
9: Va, en Màrius, si ho afegeix i escriu això, diu, em sap greu, però només era per arribar a la feina, que quan he sortit de casa estàvem a 15 graus i ahir, quan vaig preparar la roba, vaig triar pantalons curts. Perdó.
2: No
9: passa res, ningú s'ha de disculpar. Ningú s'ha de disculpar. Encetem, no, el capítol futbolístic, Andreu?
10: Home, i toca, no?
9: Toca una miqueta, no?
2: Ja tardava.
9: Va, per exemple, aquest usuari que ens escriu avui que Pedri i Rafinha no estiguin seleccionats entre els 30 millors jugadors del món no és tenir, és no tenir, perdó, ni puta idea de futbol. No teniu vergonya.
10: Bé.
2: Ha passat això?
10: Sí, però és que és la pilota d'or, no li has de donar importància.
9: De fet, ahir fins i tot el senyor Jorge Valdano es va indignar per aquest fet abans de la prèvia, o sigui, abans del partit, a la prèvia que feien des de Movistar, i va dir que no en tenia, com Pedri no hi era dintre de la llista.
10: Taquinyones.
9: Que això ho digui Valdano, parla bé d'aquesta opinió. Va, hi ha tuitaires que treuen a passejar altres noms, per això Andreu i jo, ens diuen, gaudim i aprofitem cada segon de com juga l'equip, que en una setmana es torna Frenkie de Jong.
10: Ja el vaig veure, aquest tuit.
9: Estava allà a la grada, també, el senyor.
10: Francisco de Jorge.
9: Estava allà a la grada, no? Va, i l'Evo resumeix així, diu, Adeyemi adaptat, Rodri adaptadíssim, Gordon esmorza botifarra amb seques i fuet. Gran mercat.
2: Ai, en Gordon m'encanta,
10: és de Cantoni Gros.
9: Tráenos la sexta, Anthony Gordon.
2: M'encanta, és tan humil, tan maco.
9: I tan britànic.
2: Sí, també.
9: Britànic.
10: Ara no em surt.
9: No?
2: Xava.
10: Tan balcònic.
9: Tan balcònic, sí, també. Sí. Notícia de la setmana, Andreu, va. Home. Vinga, va. Copa, Lliga i Champions. Torna al Cracòvia, senyors, que aquesta setmana s'ha donat a conèixer la notícia, el mes d'octubre, si no vaig errat. I, evidentment, comentaris de la xarxa no n'han faltat. En destacarem un perquè podríem fer una secció monogràfica només d'això. L'Àlex que diu... La dupla Joan Gaspar Núñez del Cracòvia és història de la tele.
10: Sí.
9: Els han de tornar a ajuntar d'alguna manera al programa. Que Núñez sigui el subconscient de Gaspar o alguna cosa així.
10: En fan amb en Macià...
2: Sí, exacte.
9: I en Companys,
2: en
9: per
2: Polònia,
9: exemple.
2: En Polònia, sí, sí.
9: Per exemple. Va, i acabarem amb una, fora del futbol, que ens ha compartit un usuari aquest missatge. Atenció, com comença i com acaba. Ens diu... Avui he tingut una aventura per primer cop a la meva vida.
2: Una aventura...
9: Punt. Punt. Punt. Espera't, eh?
2: Uf, m'agafo, eh?
9: Agafeu-vos. He anat a Ikea. Diu, no hi torno.
2: No, m'encanten a Ikea.
9: Ostres, jo fa molt temps que no hi vaig.
2: Jo també, cert, això.
9: Per tant, no puc opinar amb coneixement de causa.
10: Jo no vull, anar cap de, jo no vull perdre el temps al cap de setmana en un lloc que està rebentat.
2: I el bo que és menjar-te un Frankfurt de l'Ikea?
9: Jo estic amb...
2: Un hot dog?
9: Jo estic entre allò d'una setmana que dius no tens res a fer, vas allà a fer coses i a comprar necessitats, val. Però agafar-ho com a rutina o...
2: Home, no.
9: No, no, eh?
2: Puntual.
9: Que és màxim un cop a l'any o dos? Un cop a l'any.
2: Un cop a l'any. Un cop a l'any ja està bé.
9: Perfecte.
2: Doncs
9: sí, sí, que ja ens vol trucar per posar publicitat al Territori 17, que ens ho digui, que li farem un foradet.
2: Exacte. Guillem, bona diada.
9: Igualment.
2: I ens veiem el dilluns.
9: Ens veiem i ens escoltem el dilluns,
2: exacte,
9: si tot va bé.
2: Exacte.
9: Música viva a tope.
2: Exacte, que vagi bé.
9: Vinga, adéu.
2: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 i és moment de parlar sobre gastronomia a l'última secció del Territori 17 d'aquest dijous 10 de setembre. Avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio.
11: Doncs sí, Ona, i és que no els sortirem a caçar ni a collir, sinó que avui els cultivarem, i és que a casa nostra, de fet, a un parell de quilòmetres de Ràdio Televisió de Cardedeu, a molt estirar, tenim el Bolet Ben Fet, una empresa del segle passat tot just per un any i que dia rere dia no només s'ha refermat com a l'empresa pionera del sector a casa nostra, sinó que s'ha obert camí pels millors restaurants del món, sense oblidar les cuines de les llars de tots nosaltres. Així que avui rebem al Territori 17 a en Carles Díaz Tarragó, director del Bolet Ben Fet. Carles, molt bon dia i benvingut als estudis de Ràdio Televisió Cardedeu, com estàs?
12: Molt bon dia a tothom. Pues estem bé, estem... Mira, hem aconseguit, tot i la calorada d'aquest estiu, seguir produint. Hem inventat un sistema per refredar les sales d'una manera eficient i hem pogut fer collites tot l'estiu. Un mèrit tremendo. El que passa que som poquets i hi ha gent de vacances, però hem treballat molt, sí.
11: Bueno, això són bones notícies. A veure, tot i cultivar-los sota taulada com a bon volataire, aquests dies segur que tornen... Aquests dies que tornen les pluges, deus estar content, no?
12: Home, i tant. A mi m'encanta anar a buscar bolets al bosc. Em passo tota la setmana collint bolets a la granja i el cap de setmana, hòstia, també me'n vaig. Diu, però tu estàs bé? Dic, oh, sí, és que m'agrada molt anar a buscar bolets al bosc. És que m'agraden molt... Els bolets que valen molt la pena de menjar-se'ls.
11: I tant que sí. Escolta'm, anem pel principi. Què és i quan va néixer el Bolet Ben Fet?
12: Mira, Bolet Ben Fet va néixer gairebé fa uns 30 anys. I hem estat fent bolets lignícoles, o sigui que mengen fusta de castanyer, d'alzina, de roure, de faig, bàsicament d'aquí del Montseny. Ho comprem quasi tot d'aquí al Montseny. El faig ens ve de Vidrà, però bueno, per allà. La qüestió que són bolets que saben transformar la fusta, una molècula tan difícil de trencar, en un producte gourmet sa, que millora els plats i, a més, que milloren la salut, també diuen.
11: Com ens hem d'imaginar una granja de bolets? No sé si en dieu així.
12: Sí, realment una granja de bolets ve a ser... O sigui, com surten els bolets? Els bolets els has de donar el clima que volen. Si tu no aconsegueixes aquell clima, doncs no van. Llavors, què és una granja de bolets? Doncs tenim unes habitacions, uns quartos, unes sales, on hem de controlar el clima. Tenim una primera fase, que és la que no veiem durant l'estiu, que és quan estan menjant tot el substrat que els hi hem donat, mengen, unes temperatures de 24-25 graus, i quan han passat prou setmanes o prou mesos, i ja han menjat tot el que podien, llavors ja volen fer bolets. Però a l'estiuet diuen no, perquè aquí intentaré fer un bolet i se m'assecarà. Llavors el que fem és canviar-los a unes sales que imitem a la tardor. Llavors, és unes sales on climatitzem, que baixa la temperatura, la humitat és alta, el CO2 baixa i tenim oxigen, amb totes aquestes coses, ell llavors diu, ara és el moment.
11: Ostres, doncs el dia a dia deu ser complexa. Com és aquest dia a dia? I sou moltes persones que hi formeu part?
12: Sí, ara som 15.
11: Déu-n'hi-do.
12: Sí, Déu-n'hi-do. Sabeu que és un centre especial de treball, la meitat tenen certificat, la meitat no el tenim, però vaja, més o menys. I la qüestió és que sí. O sigui, és un procés setmanal. Cada setmana produïm substrat, el posem en unes bossetes, l'esterilitzem, cada setmana els inoculem amb els diferents bolets que fem, cada setmana en posem en aquestes sales d'incubació unes setmanes o uns mesos perquè mengin, i cada setmana d'aquestes sales d'incubació se'n van a les sales de floració. Llavors allà va més ràpid, no? O sigui, quan troben condicions i pensen que les condicions són bones, diuen, he d'anar ràpid perquè vés a saber si demà fa vent. Llavors, en una setmana tenim allà una florada de bolets. I és cada setmana anem posant bolets a produir, cada setmana collim bolets, cada setmana llancem aquells substrats que hi han donat i en fem compost, i ja està. I així és tot el procés. Cada setmana fem totes les fases aquestes.
11: Escolta'm, la gent es pensarà potser, home, i on es distribueix això? I és que esteu en alguns dels millors restaurants del món, però no heu desatès ni molt menys la gent de peu, podríem dir, perquè tot i estar als millors restaurants del món, també esteu a totes les nostres cases i llars, a les nostres cuines, no?
12: És important, clar. Si o sigui, nosaltres treballem amb els grans estrellats que són magnífics. He de dir que ajuden els productors d'aquí. Si fas un producte de qualitat i els hi fas un bon servei, una regularitat, t'ajuden, eh? Llavors servim al disfrutar, al disfrutar el bulli, tots aquests, no? Ara bé, també és important que servim a cooperatives de consum, servim a botigues així de gent que valora el producte d'aquí, i això és important també, no podem dedicar-nos només a restauració alta.
11: És un producte complex. Quina és la varietat més fàcil de conrear i quina la més difícil? Segur que teniu alguna d'aquestes que és la bèstia negra, això costa molt.
12: Sí, de fet, ara estem començant amb un bolet que es diu Cor de Bosc, li hem posat, que ens el compra el celler de Can Roca o alguns d'aquests estrellats, perquè, home, n'estem aprenent. Aquest només el fem nosaltres a tot el món. I llavors, pues, sí, a vegades fa més, a vegades fa menys, i estem aprenent. Cada setmana és una collita nova, no? I cada setmana has de recollir dades, analitzar-les i agafar un rumbo cap a un lloc que pensis que va millor. O sigui que aquest seria difícil. Altres més fàcils. Home, mira, a nosaltres la gírgola de Castanyer ens surt molt bé. Vam ser els primers d'Europa que ho vam fer. I, hosti, i ens surt la mar de bé. I, en canvi, a Europa ho intenten i no surt tan maca, no sé. No sé, aquesta li tenim al tranquillo. Suposo, no sé, perquè la fusta d'aquí de Castanyer, el que sigui, no? Aquesta fusta de Castanyer, d'aquí del Montseny, ajuda que productors que tenen boscos de Castanyer, com que els hi comprem les serradures, els hi comprem les parts de fora del tronc i tot això, diu, amb això puc seguir tenint castanyers. Si no, ho hagués canviat tot per pidugles. Yes. Això és important. Llavors, nosaltres, la gírgola de Castanyer ens surt bastant bé.
11: Home, i és que, a més, si una cosa és el Montseny, és boletaire, d'alguna manera.
12: I tant, sí.
11: Sí. A foc lent, sempre ens agrada preguntar-vos per un plat, no?, els convidats que tenim aquí. Ja ho hem parlat fora de micro, però jo ara et demano que totes les nostres oyentes ho escoltin. Quina és la teva manera preferida de cuinar o preparar bolets?
12: Mira, cada un és de la seva manera. Per exemple, el shiitake, l'has de tallar, i un saltat de 2 minutets ràpid, amb poc oli, foc, viu, va, fora. Ja està. Això és com ho fan els asiàtics. Així és com té el millor gust. Ara bé, la gírgola de Castanyer no pot ser així. La gírgola de Castanyer ha d'estar rostideta. Rostideta vol dir a la brasa, fregida...
11: Les puntetes que ja comencen...
12: Sí, les puntetes comencen al forn. Ara mateix n'estem venent aquí al Montseny i el fan sobre un parmentier de patata o el fan un restaurant del Cell de Can Roca, el fa a la brasa... No, fregit amb tempura... amb salsa romesco. Queda l'hòstia de bo, queda l'hòstia de bo. I si aquests ho fan, punyeteros, és perquè en saben. He anat a provar-ho, eh? Bestial. I és un local que tenen a la plaça del VIP, que és molt assequible, eh? I llavors, o sigui, la gírgola de Castanyer s'ha de fer fregideta. I ja està. I després, el cor de bosc, això ja és més difícil. Això ja és per cuines d'alta cuina. Normalment, el Santi Santa Maria ho feia en carpaccio. Però el celler de Can Roca, per exemple, en fa uns ronyons al xerès, com els feia la seva mare. En comptes de posar ronyons, posa aquest bolet.
11: Wow.
12: I llavors diu, i ho foso al xerès, i com ho feia la meva mare. Igual, i això ho va fer una demostració en un fòrum gastronòmic de fa 2 anys, i hòstia, amb 200 cuiners allà, jo flipava, tu. Doncs això, cada un té la seva manera de fer, saps?
11: És interessant perquè potser molta gent, abans d'haver començat l'entrevista, haurà pensat, ostres, parlem de bolets, tots seran bolets asiàtics, i ni molt menys, estem parlant de molts projectes, de molts bolets, inclús autòctons d'aquí, la zona d'on esteu, al Montseny.
12: Efectivament, la gírgola de Castanyer, que els japonesos n'hi diuen maitake, perquè també viu allà, la gírgola de Castanyer és autòctona del Montseny. A més, va buscadíssima. Tu vas a Ceba, o vas a Viladrau, o vas a Sant Hilari de Sacalm, i tota aquesta gent saben castanyers, i amb tots aquests 15 anys que porto per aquí donant voltes, una vegada només m'ha ensenyat un de Viladrau, un lloc, perquè si no te diuen sí, ja t'ho ensenyaré, i nassos.
11: És un tresor, eh?
12: Sí, és un tresor. I no t'ho diuen. Jo conec 5 castanyers que en tenen, i no t'ho penso dir. Jolín, bueno, pues vale. És un bolet molt buscat. La natura en fa pocs. La natura en fa... Vull dir, un castanyer en fa un l'any que pot, i l'any que no, doncs no.
11: Ostres.
12: I llavors la natura fa poca quantitat, i llavors per això va tan buscat. A més, com que creix molt, quan un sap on d'allò, doncs fota't tot un decorat allà, perquè tu no els vegis...
11: Com a supermercat, sí. Que poses el pot que vols a darrere de tot.
12: A darrere de tot. Doncs fota't allà un amb branquetes i tal, perquè creixi, perquè arriben a fer 15 o 20 quilos a vegades.
11: Uau.
12: Clar, després són més d'usos i es fan guisats. Però nosaltres que els fem més tendres, els pots fer de qualsevol manera. Però no t'ho diuen, i llavors, clar, vas a buscar-los i no els trobes, perquè han fotut un decorat allà que no veus res.
11: Perdona, a 15 o 20 quilos per decorar, més que posar un pessebre davant, és un teatre sencer.
12: Sí,
11: és
12: no,
11: molt,
12: sèrio,
11: 15 o 20 quilos.
12: No, no, de fet, fet, els llibres, alguns diuen de 40 quilos.
11: Mare de
12: però sentició. Aquí jo, a mi m'han dit alguns, jo l'he agafat d'aquí, inclús el...
2: I fins aquí el Territori 17 d'aquesta setmana. Que vagi molt bé, bona diada i ens veiem dilluns.
13: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
14: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació, una a la C32 a Alella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines, diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
2: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
2: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
2: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
4: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
2: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor. I, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
2: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
2: Control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat anar i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
2: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé dos mesos.
2: Això serà Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
10: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
2: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
4: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i, al mateix temps, les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
12: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
11: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
2: No deixem de parlar de salut perquè avui la consellera del Ram, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
4: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
13: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
12: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen no, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
4: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
2: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Amb Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
16: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
15: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números. I sobretot que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
0: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre l'aclarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
20: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs, ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
19: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
2: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
2: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
22: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
23: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
2: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
23: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
2: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
23: Enguany, el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
2: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
23: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
2: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
3: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
7: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
3: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
2: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
23: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
8: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en fer per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
9: Que un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
8: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no... No quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
5: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, i victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Quitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente qué jugamos, qué es este torneo, por qué venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado.
6: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.

0: Fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut activa.
2: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus un altre

0: vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
2: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
3: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
6: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
5: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
7: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
8: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
9: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics s'adonin que encara hi som.
7: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
10: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de l'Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
2: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
12: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
11: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic, perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que finalment ha pujat els tipus d'interès 0,25 punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
2: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
14: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
13: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
16: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
15: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
16: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
15: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
16: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
15: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
16: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
2: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, el Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
18: 27-28, algunes millores i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
17: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
4: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
20: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general, per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs, estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
19: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
0: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
21: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
0: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
22: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va asseure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
22: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
22: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
22: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
23: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
24: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
23: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
3: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià Cessé, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
5: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià. I de cop Purcell, no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
3: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
6: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
8: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Que la verdad, pensé que en algún momento yo recapacitaría la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
6: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
9: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
6: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou el Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos sirve, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça. Y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso. Y bueno, estamos en un buen camino.
6: A la Copa del Rei de futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
27: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n. Al descans, amb 3 punts d'avantatge, la igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
28: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, hay muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa. ja no són nous. Ja fou aquí, s'han bautitzat.
27: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
6: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
25: La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 9 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la piscina municipal de Sant Feliu tanca la temporada amb 10.000 usuaris i obre el debat sobre l'ampliació del servei davant les onades de calor. La MK Lluís Deixalles 81 porten un karaoke popular i un microteatre a la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu. La Fundació Impulsa crida la participació de nous mentors al Moianès per acompanyar joves en risc d'exclusió social en els seus estudis d'FP.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 9 de setembre explicant-vos que la piscina municipal de Sant Feliu de Codines ha tancat la temporada d'estiu amb un balanç de 10.000 entrades venudes, una xifra que el grup municipal de primàries Codines ha qualificat d'encert gràcies a la decisió d'avançar l'obertura del servei a l'1 de juny, 3 setmanes abans del que era habitual. No obstant això, les altes temperatures de principis de setembre han generat debat al municipi sobre per què no s'ha allargat l'obertura uns dies més. Des del consistori argumenten que la durada del servei ve condicionada pels contractes de manteniment i socorrisme que signen a la primavera amb un pressupost tancat. Ho explica la regidora de logística, Maria Tur.
2: Sí que és veritat que podríem haver allargat el cap de setmana, però quan es fa la planificació i els contractes amb les dues empreses que gestionen la piscina, tant la de manteniment d'aigua com la de la que coordina les entrades i el socorrista, clar, tot això es preveu al març-abril. I també la dotació o la inversió que fem a la piscina és la que és. Cada any el pressupost es dota tant per manteniment com per millores com per el dia a dia durant l'estiu.
0: De cara a la pròxima temporada, l'Ajuntament vol mantenir la data d'obertura a l'1 de juny i avaluarà si és viable econòmicament i contractualment estendre el servei durant la primera setmana de setembre.
2: I de cara a l'any que ve, es tindran en compte aquestes peticions que ens han arribat de que podria haver estat oberta el cap de setmana, per exemple, ja considerem que el dia abans, el dia 7, ja no cal, perquè sí que és veritat que la gent està més per preparar el començament de curs. Evidentment, ens hem d'adaptar al clima, ens hem d'adaptar a les necessitats del poble i de cara a l'any que ve farà una valoració i si es pot allargar una setmana de setembre s'allargarà.
0: Una temporada de piscina municipal que tanca amb balanç positius pels usuaris, però que obre la porta a reajustar els calendaris de la gestió pública davant l'impacte del canvi climàtic. I seguim amb més informació de Sant Feliu. Ara ve la prèvia de la Festa Major i és que l'AMK Lu assumirà enguany l'organització del vespreig de la prèvia a la Festa Major de Sant Feliu el pròxim dissabte 12 de setembre. A proposta de l'Ajuntament, l'entitat prendrà el relleu organitzatiu amb una aposta nova al municipi. Un karaoke popular acompanyat de sopar, música d'ambient i espais de ball pel jovent i el veïnat. La Jana Galimany i l'Anna Gomariz del AMK Lu ens ho expliquen.
3: Com a joves, quan estem a una festa, sempre, en general, ens agrada com molt pujar a l'escenari, fer una mica així el show i el peripé del micro i tot això, i vam dir, ostres, doncs potser és el moment de que a Sant Feliu hi hagi un karaoke i a veure què passa, a veure si la gent està animada i a veure si ho aconseguim fer una tradició i mantenir-ho i perdre la vergonya, estar amb la gent d'aquí al poble, que a la prèvia no creiem que vingui molta gent de fora, llavors com omplir-ho de la gent de Sant Feliu i gaudir-ho tant amb joves com amb els adults que s'hi animin a venir.
0: Més enllà de la música, la jornada inclourà activitats de dinamització per potenciar la participació entre els assistents. Entre les propostes destaca la recuperació del beer pong, així com jocs d'interacció social per trencar el gel.
3: La nostra primera idea, tal com ensenyem en el vídeo en el que publicitem el karaoke, és fer un beer pong, que al final això ho feia el col·lectiu per Festa Major i hem vist que aquest any ja no ho fa, llavors perquè no es perdi això, ho hem posat nosaltres allà dins. Llavors, també la idea de que cada persona quan entri rebi una paraula i durant tota la festa s'ha de trobar amb l'altra persona que rep una paraula. Llavors, a la que es troben hi ha una petita sorpresa i són dinàmiques així, molt senzilles,
4: sí,
3: però que fan unir a la gent.
0: Amb aquesta iniciativa, la MCALU busca no només oferir una alternativa d'oci juvenil per escalfar motors abans dels dies forts de les festes, sinó també crear una nova tradició festiva i intergeneracional a Sant Feliu. I ara anem cap al Moianès, perquè la Fundació Impulsa busca nous mentors voluntaris a la Catalunya Central per a aquest curs. Precisament, el Moianès és un dels territoris on hi té més presència. El seu objectiu és donar suport als joves en risc d'exclusió social, becant-los per fer cursos de formació professional. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la comarca.
5: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
4: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se de voluntaris a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació amb el territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Pedrissa, per exemple, és una mentora de Castellterçol.
6: Home, aquesta mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre, dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no? Això de...
4: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: Moltes gràcies, Jordi. I ara tornem cap a Sant Feliu, perquè la Casa de les Arts arranca el nou curs escolar ampliant la seva oferta d'activitats. A més de mantenir els tallers habituals de música i les sessions d'arts dels dissabtes, des del consistori s'està treballant per incorporar noves disciplines com la fotografia. Escoltem a Maria Tur, regidora d'Educació.
2: Després tenim les extraescolars que ofereix la regidoria d'Educació amb el Pla Educatiu d'Entorn. Les extraescolars accessibles aquest any seran d'art i de fotografia. Les d'art segur que es faran a la Casa de les Arts. La fotografia estem acabant de lligar amb l'empresa contractada quin seria l'espai idoni, perquè sí que és veritat que ha de ser un espai tancat i amb poca llum per l'àmbit que és la fotografia. Per tant, durant el primer trimestre i segurament el segon d'aquest curs, les extraescolars d'art, que funcionen molt bé, es seguiran fent a la Casa de les Arts i es fan els dissabtes.
0: Les matrícules per a aquestes activitats s'obriran en els pròxims dies, ja que el servei s'iniciarà més endavant, com és habitual en el calendari de les extraescolars. Paral·lelament, l'equipament es prepara per acollir noves propostes culturals i tallers a partir de l'octubre.
2: Després és veritat que tenim altres propostes d'artistes de Sant Feliu que hem d'anar rebent i algunes ja estan més o menys encaminades, però tot això serà de cara més cap a l'octubre. Pensem que la Casa de les Arts, la seva activitat ha d'anar creixent i per ara assegurades tenim l'Associació de Música i les extraescolars d'art. La resta són coses que aniran passant durant el curs.
0: D'aquesta manera, la Casa de les Arts es consolida un curs més com l'espai de referència per a la formació, la creació i la promoció de talent local al municipi. I tornem a la Emma Calo, perquè tres joves claners acompanyats de les seves monitores van completar el passat mes d'agost una estada de voluntariat de 12 dies al poble de Tardà, al Marroc. L'experiència s'ha fet en col·laboració amb la ONG Mano de África com a projecte de cloenda de l'etapa dels claners. Per finançar el viatge i la donació directa al projecte, els joves van estar treballant durant tot el curs en la manera de com recaptar diners. Ens ho expliquen la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, membres de la Emma Calo.
3: Nosaltres, durant tot el curs escolar, a part de fer caus pedagògics, que és com li diem nosaltres, que són caus per aprendre coses abans de marxar allà i per poder treballar abans de marxar, també fem el que li diem nosaltres campanyes econòmiques, com per exemple vam fer una paradeta al Sant Jordi, vam preparar el berenar de la festa infantil del Carnestoltes, vam fer la festa jove de Sant Joan. Llavors fem diferents campanyes per poder guanyar diners tant perquè és la donació del projecte per poder nosaltres anar allà, com pel que comporta el procés de nosaltres anar allà, com són els vols, l'assegurança i tot això.
0: Durant l'estada, els joves codinencs van dinamitzar tallers, jocs i classes de castellà pels infants de la zona. A més de la feina directa amb els nens, l'aportació econòmica vinculada al projecte serveix també per finançar infraestructures bàsiques al poble, com la millora de camins o la construcció de pous d'aigua. Més enllà del treball de camp, l'experiència ha deixat una profunda petjada en els futurs caps de l'agrupament.
3: Ens enduem molts aprenentatges, jo crec que compartits, tant per ells com per nosaltres. Ells poden veure una manera de fer i una manera de viure molt diferent, sobretot a nivell del paper de la dona. Veuen una dona molt diferent al que troben ells allà i el que veuen. A més de tot el que els ensenyem doncs, a nivell lingüístic a les classes de llengua o a nivell artístic als tallers. I nosaltres ens enduem doncs, un aprenentatge de com viuen ells allà i les diferències que hi ha. El gratificant que és que t'obrin casa seva i puguis sentir-te a gust allà només estant 12 dies.
0: Aquest és el tercer any consecutiu que la Emma Calo aposta per aquesta iniciativa de cooperació internacional. I és que en aquest últim any, com a claner, són els mateixos joves els que tenen la llibertat d'escollir quin projecte pedagògic o de voluntariat volen dissenyar per tancar la seva etapa i preparar-se com a futurs monitors. Des de l'agrupament Codinenc confirmen que triïn el projecte que triïn els joves de cara al curs vinent, els servirà d'aprenentatge com a futurs monitors.

0: I per anar obrint boca de les propostes que podreu trobar a la prèvia de la Festa Major d'aquest cap de setmana, tenim amb nosaltres a Paola Pazmiño. Ella forma part del grup de teatre amateur de Xalles 81, que durant els dies 12 i 13 de setembre, durant la prèvia d'aquesta Festa Major, faran un microteatre dirigit per Eloi Falgueres que té com a títol El cor a la Casa de les Arts.
1: Bona tarda, Paola, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí.
2: Bona tarda, molt bé, molta energia, perquè comença el setembre i a part de començar les classes ve la Festa Major.
1: Festa Major, per això mateix estàs aquí. Bueno, més que res per la prèvia, perquè... Tu
2: ara,
1: formes part...
2: Pas.
1: Exacte, poquet a poquet. Tu formes part del grup de Xalles 81.
2: Sí.
1: I el dia 12 feu un microteatre que s'anomena El cor.
2: El
1: amb
2: fem.
1: Dos sessions.
2: Sí.
1: Aleshores, què? Com ha estat tota aquesta preparació? Després ja anirem a saber com és, qui trobarem...
2: Vale.
1: Però primer a mi m'agrada saber com us heu preparat i d'on surt aquest microteatre.
2: Doncs mira, aquest microteatre surt d'un director de Xalles 81, que no és el director de Xalles, però doncs, és un home que està dins del grup i que, a més, és director a Terrassa. Doncs ell, l'Eloi Falguera, es diu així, és el dramaturg d'aquesta microobra de teatre i l'hem preparat a base de treball de taula, perquè en el teatre amateur, doncs, a vegades, anem molt a saco, i llavors la idea de fer una obra curteta és que puguem anar pas a pas i doncs, primer fer el treball de taula i analitzar què estem dient i per què ho estem dient, i llavors ja dir-ho. I així ha sigut.
1: I, clar, em parlaves del treball de taula, per qui no ho sàpiga, què és el treball de taula?
2: Clar, el treball de taula és primer analitzar el text que tens davant, perquè això, moltes vegades en el teatre amateur, doncs ens aprenem el text i ja comencem a assajar i a fer sense saber ben bé potser el que estem dient o amb quina intenció ho diu el teu personatge... Per això, bàsicament, doncs, llegir el text i veure el rerefons de les coses. Uh-huh. Això és el treball de taula.
1: I microteatre per què és microteatre i no és una obra de teatre a l'ús? Quina diferència hi ha? Entenc que és la durada.
2: Sí.
1: Principalment.
2: Sí, és la durada. Sí, sí, sí. És simplement això, perquè igualment, bueno, almenys la nostra obra, El cor, també té com, entre cometes... un principi, un nus i un final, i llavors és el mateix que qualsevol obra, l'únic que 20 minuts.
1: Clar, ara sí que anem a entrar una mica en de què va aquesta obra del cor, que es diu... A part, el títol és bastant... Aquí o sigui, jo estic llegint ara mateix el programa,
2: sí.
1: I la petita sinopsis, que és molt curta, posa: quatre amics es reuneixen a les golfes d'una casa pairal on hi troben un objecte antic. Què serà aquest objecte tan enigmàtic? Clar, deixa clar. Volar molt a l'imaginació.
2: Sí, sí, sí.
1: Alguna petita... 5 cèntims, allò que es diu 5 cèntims, de què va, què hi trobarà la gent que vagi a veure-ho...
2: Doncs jo crec que ho descriu molt bé i, a més, a mi el que m'agrada és que jo crec que és una obra més o menys per tots els públics, o sigui, que pot interessar a tothom, perquè això té una part de joventut, perquè al final doncs, els quatre protagonistes som quatre amics que van a unes golfes i típica cosa que quedes amb els teus amics i ja-ja-ji-ji. Però també pot interessar perquè allò que troben és tot antic i tot té, el que dèiem, doncs una història de fons. Llavors, això que pot interessar tant als joves que volen veure doncs, a quatre joves divertir-se, com potser a persones més grans que tenen més història i que també es veu reflexada a l'obra.
1: I el teu personatge? Com és? El personatge de la Paola, l'obra de El cor, el microteatre? Com doncs, és? Et sents identificada?
2: Doncs mira, el meu personatge es diu Lisbeth. I m'agrada molt perquè em sento molt identificada. O sigui, bueno, també potser perquè me l'he portat molt a mi. I perquè no és un personatge molt, molt concret. O sigui, si el fessis tu, te'l podries portar molt a tu, saps? però això, que s'assembla molt a mi, és molt divertida i té ganes de jugar.
1: Manté aquella innocència, potser.
2: Sí. I també alhora aquesta xuleria que tenim els joves, que a mi m'encanta que tinguem tots. I això, m'agrada molt.
1: I com us prepareu els personatges, per exemple, per aquesta obra en concret? Què heu treballat? Què és el que més potser heu hagut de treballar?
2: Doncs el que treballem molt és estar actius. Perquè nosaltres a la vida real, o sigui, clar, els actors representem a personatges que en teoria són reals,
1: sí.
2: Que podrien ser amics teus. I llavors nosaltres, o sigui, a mi el que m'ha servit molt d'aprendre és que nosaltres a la vida real no diambulem, saps?
1: No. A vegades sí, però no
2: fem
1: sempre.
2: Coses,
1: sí.
2: O sigui, estem constantment fent coses. Llavors, moltes vegades, el que m'ha ajudat pues, a treure-li ferro i a trobar com naturalitat en el meu personatge i que sigui un personatge real és fer coses i estar activa a l'escenari per no diambular i no, saps, caure en coses que són falses i que no tenen vida, saps?
1: I
2: no sé si m'explico gaire bé.
1: Sí, t'has explicat perfectament, Paola. I ja per anar tancant, aquest microteatre el podran veure tothom qui vulgui. El dia 12, corregeixo-me si no m'equivoco, feu dues sessions. La primera és a 12:45 del matí i la segona a 17:45. Com és que feu dues sessions? Per què dues sessions? Una al matí i una a la tarda?
2: No t'equivoques, i a més, el dia 13 també en fem una altra de funció. A les 7 de la tarda, pot ser, o a 7:45.
1: A 7:45.
2: Doncs és el primer cop que fem dues funcions, perquè també és el primer cop que en fem una, o sigui, estrenem a Festa Major, i a mi no hi ha cosa que m'obsessioni més, perquè és fantàstic estrenar el teu poble amb la teva gent i això que tothom està convidat.
1: Nervis?
2: Una mica, però no sóc de posar-me nerviosa. Vull dir, estem a casa, estem a Sant Feliu, no hi ha perill. Jo crec que la gent ho gaudirà molt.
1: Doncs, Paola, fins aquí. Moltíssimes gràcies per ser a l'E59. Gaudeix molt del teu personatge.
2: Gràcies.
1: I que tothom vagi a veure aquest microteatre anomenat El Cor, d'Eloi Falgueres.
2: Gràcies.
0: Sant Feliu viu el compte enrere per la seva Festa Major. Se celebrarà del 17 al 20 de setembre amb una gran quantitat d'actes que us anirem desgranant en les properes edicions de l'Eix 59. Però abans, aquest cap de setmana hi haurà la prèvia de Festa Major, un programa d'actes entre la Diada i diumenge. De tots aquests actes us n'avancem un marca de la casa, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca. La ràdio repetirà l'experiència després de la bona acollida que va tenir l'edició de l'any passat. La gincama es farà diumenge 13 de setembre a 17:45 de la tarda. Els grups que hi vulguin participar només necessiten una ràdio FM, que és per on rebran les instruccions de les proves que han d'omplir, i les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del web donacodinenca.cat. I fins aquí l'E59 d'avui, dimecres 9 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui el BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
3: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
2: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de coure registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
4: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
2: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, afecta a una superfície d'una hectàrea.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Aix, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Mm. Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'edita columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que a la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, I dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic. I a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna. I et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat la història i, per tant, no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava, és a dir... Havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona a Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil... I jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja amb el Polsim de Sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira. Doncs si s'hi ha posat a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Anna.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
2: Estàs escoltant l'Ambla 54 al nou FM.
0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
6: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre. I de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements, com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
7: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
7: No, de fet, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment. I es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
7: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en 4 punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú se'n recorda.
0: Però els 3 primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
7: Aquest no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer 2 concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
7: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, I aquí, a l'Assemblea de Catalunya, la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha donat pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
6: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements. No? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
6: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana. No? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana. I elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
7: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, Per tant, que això ho vaig viure, no? I no, la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols, coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant. Però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista, molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana. És a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant!
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició, i avui seguirem amb ell.

0: pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
1: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
0: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
1: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
0: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
1: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
0: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
1: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que es té de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
0: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
1: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
0: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
1: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
0: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
1: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
2: de temperatura,
1: pot començar a soldar.
0: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
1: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
0: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
1: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
0: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
1: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
0: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
1: Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
0: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
1: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
0: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
1: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
0: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
3: Hola, Jan.
4: Hola.
3: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
4: Esteu empostant.
3: No, esteu escoltant.
4: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
6: A ràdio Polem Mollerussa.
5: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
7: Doncs dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
8: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
7: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
8: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
7: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Juli, en presentacions...
8: I per jugar-lo també, eh?
7: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
8: Play, Play.
7: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
8: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després, també a la colla, hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
5: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
7: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
8: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de 4 persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara, de mitjana, ens anem a les 40.
7: Déu-n'hi-do.
8: Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
9: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament, vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
7: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
8: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
10: Podríem dir que té 3 pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por, per ell, és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
7: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica. Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
8: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina.
7: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
8: Segur que sí.
7: I, doncs bé, et deia això, que espero que li hagi servit.
8: Sí, perquè quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
7: O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
8: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
7: Doncs sí.
8: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
11: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
7: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
8: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
5: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta i, a més, amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
11: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
7: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
8: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
9: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distraure les pantalles i evidentment hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
7: Quanta raó. Doncs, Julen...
8: I deixa'm afegir una cosa
7: digues.
8: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
7: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants?
8: M'he quedat amb més ganes.
7: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
8: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
7: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono tenim... feina.
8: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
7: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
8: O mirem, o mirem.
7: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida
8: Deures.
7: A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
8: sí,
7: Comte...
8: Sí, exacte.
7: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
8: Abraçada, Anna. Vagi bé.
12: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
13: No, a la meva ràdio local.
12: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
13: Crec que ja està, no?
14: No sé, tu mateixa.
15: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
7: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats, tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda, que comencen tot just ara, al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
4: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más, contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
3: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

ens sostenim, programa de sostenibilitat, medi ambient i benestar. Programa conduït per Anna Carbonell i Marina Carbonell.

0: Quina és la situació de la pagesia de proximitat? Què fan els nostres pagesos per minimitzar l'impacte que ocasiona el canvi climàtic en els cultius? Continuarem gaudint dels mateixos productes o aquesta situació pot variar-ne el gust i les propietats? Aquestes i altres incògnites van ser el punt de partida per a la reflexió i la presa de consciència individual i col·lectiva. En una xerrada que va organitzar la Biblioteca Municipal el dimecres 18 de desembre a les 6 de la tarda a la biblioteca. En ella va ser conduïda pel cuiner Pep Salsetes i la col·laboració de Ramon Serra de Can Feliuàs. I van acabar amb un tas de productes de proximitat. La xerrada va donar a conèixer com el canvi climàtic està incidint en la producció agrícola i el paisatge de la comarca. Un total de 13 biblioteques del Vallès Oriental organitzen l'acció Pagesia de Proximitat en temps de canvi climàtic, a càrrec de Llavors Orientals, dins del marc del programa De l'Or a la Biblioteca. I l'Anna i jo mateixa, la Marina, vàrem estar en aquesta xerrada. Escolteu el que vàrem parlar, perquè vam estar i ho vam gravar. Disculpeu també el so de la mateixa xerrada.
1: En primer lloc, has de justificar una mica la meva presència, perquè com que se'n situa molt en el món de la cuina, que esclar, llavors dius, què hi fa aquest aquí, parlant de pagesia, no? Que resulta que, esclar, fa aproximadament uns, posem, al voltant de 50 anys, quan vaig arribar per aquí al Vallès, que tenia un desconeixement sobre el tema de l'horta, tot i que soc d'una barriada de Barcelona, que hi havia horta, però no havia entrat en contacte, perquè ho veia, però no hi donava cap importància. Sant Andreu del Palomar, el que és la banda de el que és de Sant Martí de Provençals, hi havia una horta fantàstica, però potser perquè ho tenia tan a prop, no li donava cap importància. En canvi, aquí, quan ja em vaig implicar, i més com que el món de la cuina té que veure també tan íntimament amb el producte, vaig començar a reconèixer, a través, sobretot, de la Terra Verdaguer, un hortalà molt investigador i molt un professional, però d'aquestes persones que s'estava replantejant contínuament les seves actituds, resulta que em va donar a conèixer que hi havia varietats antigues o varietats locals, també que en diem autòctones, no es podria dir, perquè normalment autòctones es refereix a una cosa exclusivament d'un lloc. En canvi, varietats antigues i locals refereix que són varietats que fa molts anys que s'estan conreant, per exemple, la poesia que sé, la mongeta de la Ganxet, tan famosa que és d'origen americà. Però fa tants anys que és aquí que els americans, si veuen la mongeta de la Ganxet, no la reconeixen com a seva. Vull dir que són coses que han evolucionat en un territori concret, no? Llavors també al mercat de Granollers venien doncs, l'Ànima, venia doncs, uns plantaires que es deia l'Ànima, es deia doncs, del Sorrall, el Patró, tota aquesta sèrie de plantaires, eren gent molt entesa en la matèria i és els que em van introduint sobre que hi havia varietats que tenien un sentit perquè estaven arrelades al territori, tenien un sabor molt fort, molt potent, tant si eren cols com si eren tomàquets, i després també hi havia aquestes varietats de producció que havien anat desplaçant les varietats antigues i d'alguna manera doncs, aquestes varietats, doncs, les que ja existien tota la vida, havien anat quedant reduïdes moltes vegades a persones doncs, d'horts familiars, i alguna, com aquest cas de la Terra i d'altres pagesos, que després vaig conèixer com va ser el Salvador Canyelles de la Garriga, el Joan Guarda del Canyet de Badalona, tota una sèrie de pagesos que encara tenien hortalans que tenien resistència davant a la desaparició d'aquestes varietats. Aquesta va ser el primer pas per començar a entrar en aquesta matèria. Vaig tenir també l'oportunitat de viure doncs, en una masia de lloguer aquí a prop del santuari de Puigcerciós, i allà vaig poder començar a experimentar amb aquestes varietats i anar veient el que era el concepte de horta, a partir de fer-se els llavors, fer-se el planter, fer tot el procés. Cada vegada doncs, em va entrar més admiració amb el món de la pagesia, el món dels hortalans, perquè realment, doncs, tant i els fruiters, que no em descuidi els fruiters sobretot, la vinya, els fruiters d'aquí, a Sant Feliu concretament també vaig conèixer persones com el de Calma Home, com els d'allà dalt de tot, aquell barri que hi ha, aquell em sembla que es diu Carrer de les Angústies, un nom així una mica dramàtic, oi, però...
2: Amargura.
1: Amargura. Jo sé que anava per aquí, això. I allà vaig comprar raïm amb una sèrie de persones i vaig començar a reconèixer pues, la varietat de raïm local, que eren aquestes varietats, que algú diu que si és un clon del cerelo, però que bueno, aquí li deien panxa rossa, panxa tendra, pensé, va, i mica en mica vaig anar il·lustrant i anar reconeixent que estàvem en una comarca excepcional, per una raó molt senzilla. El Vallès Oriental s'havia industrialitzat a nivell d'horta més tard que el Maresme, i el Maresme havia hagut molta més estarracada. Un dia parlant amb el Pep Riera de la Unió de Pagesos, que vam estar junts fent tota la lluita aquella contra els transgènics i demés, em diu, és que va ser molt greu, diu, perquè ens vam vindre a vendre la moto, de que unes varietats que serien híbrides millorades, que serien de molta producció, que llancéssim les llavors antigues i que tot això funcionaria molt bé i tot. Diu, esclar, diu, això vam fer altres perquè aquests senyors semblaven gent entenimentada i seriosa, no? Cases de llavors, aquestes que són petites o grans multinacionals. I després els va servir molt greu haver llançat aquestes llavors. La prova és que la Xènia Torres, que ha fet un treball de recerca en el Maresme, ha trobat unes 40 varietats antigues, mentre que el Vallès Oriental, concretament, hem tingut la sort doncs, de poder recollir, sobretot perquè tenim un reservori molt important, que és el Montseny, amb un treball fet pel Jordi Puig, que va ser una adquisició en el nostre grup més tardana i de gran nivell. Tenim més de 100 varietats. Eh? També tenim doncs, el Jonathan de l'Amo, de la banda de Palau Plegamans i Caldes, també entre uns i els altres passem de les 120 ja, no? Clar, això el que vol dir, que nosaltres hem recollit varietats que venien del Maresme, varietats que venien del Pla de Barcelona, varietats que venien de l'Altre Vallès i també que venien d'Osona. Estem en una comarca molt, molt interessant perquè hem tingut aquestes quatre comarques que ens havien envoltat, que eren comarques fortament hortelanes, el Pla de Barcelona concretament, us puc assegurar perquè jo he viscut i ho he vist, aquests horts que actualment encara queda vigent un parell d'horts professionals a la sortida de Barcelona, que és allà a Vallbona, que se'n diu, que és dintre de Nou Barris, allà que sembla que no pugui ser, allà a la Meridiana, doncs a sota hi ha un parell d'horts professionals que encara es fan conreu, ara per exemple doncs estan venint calçots, per dir alguna cosa, no? I fa quatre dies també he collit mongeta del Ganxet. Aquí ara em fico amb la qualitat, perquè tothom dirà, no, és que la mongeta de Sant Feliu és el millor la de Riells, eh? Cadascú té la seva preferida, no cal dir-ho. Però vull dir que allà també fa mongeta del Ganxet, a dintre del terme municipal de Barcelona o Barcelonès, a la comarca aquesta que diuen. Amb tot això, el que vull dir és que vaig a, doncs, reconeixent aquestes varietats, vam tenir la sort de trobar gent entusiasta i vam formar un grup que ens diem Llavors Orientals. Se'm va dir aquest nom perquè és un nom una mica pintoresc. Perquè la gent diu, llavors orientals, què vol dir això, que és de la Xina, això? No, home, és que és de Vallès Oriental. I això ja provoca una certa conversa i ja és allò per trencar una mica el gel, que diem, no? A partir d'aquí també vam formar part de la xarxa de granets de Catalunya, que actualment ja des de la Garrotxa, doncs al Bages, a l'Empordà, a diferents punts del que és el Principat, hi ha grups de llavors que formem part d'aquesta xarxa de graners, que a la vegada estem inserits en una xarxa de graners a nivell el que seria de la península. Tota la península també està agermanada amb aquesta qüestió i bé, doncs hi ha molta més gent. La pena és que totes aquestes varietats que hem remenat i que actualment les tenim en un banc de llavors al Museu de la Tela de Ciències Naturals de Granollers, ens trobem que tenim totes aquestes llavors congelades, en neveres, conservades, etc., i de tant en tant s'han de renovar perquè no perdin vigència. I per altra banda ens trobem que no hi ha gairebé pagesia, perquè dels pagesos que vaig trobar-me en el moment que vaig arribar al Vallès, ja dic, fa quasi 50 anys, un s'ha mort, l'altre s'ha jubilat, i ara trobar una pagesia del voltant dels 50 anys costa una mica, no? O sigui, tots són de 50 en amunt, de 50 en avall costa trobar-la. I esclar, aquest és el gran problema que estem trobant, que hi ha terres, que hi ha aigua, que hi ha coneixement, que hi ha les llavors, però ens falta algú que les gestioni, no? Llavors, aquesta autoestima local, que jo penso que es pot fer, una branca d'aquestes és les oliveres. I aquí també, a través d'un llegat, o sigui, un testament sense papers, del Xavier Jamí, de Can Sapere de Vigues, em va proposar que féssim una fira de l'oli a Vigues, que és el que estem fent ja fa més de 10 anys. I amb això reconeixem una varietat que tenim aquí sobre, que el Ramon ha tingut el detall de portar-la, i l'olivera vera aquí, magnífica, eh? Aquesta verdor, que l'ha conservat amb de vera, això també té el seu truco, eh? Els pagesos també en saben una mica de màrqueting, això és una mica de màrqueting, eh? Aquesta varietat ha sigut reconeguda, actualment se sap que la vera conserva el seu gust de fruita quasi bé 2 anys, mentre que la arbequina, que és molt bona, indiscutiblement, la conservació és 1 any, en canvi la vera té una conservació més llarga. La prova és que s'estan fent copatges, s'estan venent plançons a l'Empordà, cap a València, a Andalusia, etc. Vull dir, és una varietat que semblava que no hi era i de cop i volta no se'ls vendia, sinó que té una presència molt forta, no? Dintre d'aquest concepte, doncs de llavors vaig pensar que si estàvem a Sant Feliu, doncs parlar amb una persona que tingués aquests coneixements i que a més tingués l'oli. Vull dir que hi ha ara una cosa, un mínim de coneixement per part de tots i el tas aquest que després s'oferirà al Ramon. En tema del canvi climàtic, entrant en matèria, doncs em sembla que ja és difícil que trobar algú que negui l'existència del canvi climàtic, cada vegada és més evident. Ja sé que tothom diu, no, si això sempre ha sigut així, no sé què, però és clar, la persistència i sobretot el més important, que és la temperatura de l'aigua del mar que ha pujat un grapat de graus, parla de 2 o 3 graus, clar, l'aigua del mar, nosaltres no en fem gaire cas perquè ens la mirem com un lloc per anar-nos a banyar, però és que resulta que la massa del Mediterrani, de l'Atlàntic, del Cantàbric, tots aquests mars que són els que ens volten, el fet que siguin a la temperatura més alta, això fa que després tinguem aquests problemes, com hem passat darrerament a València, en tota aquesta sèrie de tormentes i aquestes pluges tan terribles, no? D'alguna manera, doncs, l'aigua del mar és molt important i em sembla que ningú pot discutir que no ha canviat la temperatura. Això també fa que també el mar també tingui problemes en quant als peixos, perquè també han entrat varietats tropicals per Gibraltar i pel Canal de Suez, i a la Terra està passant el mateix. O sigui, fins fa poc doncs, ja havíem vist sempre insectes, però com ara, per exemple, les orugues de la col estan pràcticament tot l'any. I els que, si algú té alguna planta que a l'oruga de la col li agrada, perquè li agrada tant la col com els tomàquets, com altres plantes, sabrà el que és. Llavors, esclar, el que no podem és anar a eliminar els insectes amb sistemes que després, carregant-se aquest, ens ho carreguem tot, no? Llavors, és un dels grans problemes. Darrerament, també parlàvem de l'aparició d'un tipus de mosques petites que també s'han posat damunt dels fruiters. Bueno, vull dir que actualment tenim, a nivell insectes i a nivell de presències de fongs i de moltes coses que han vingut també a través de la globalització. Doneu-vos en compte que tots aquests vaixells que van amunt i avall ningú els higienitza, ningú es dedica a ensulfatar-los. I esclar, arriben aquí i porten de tot. I el moment que va arribar, per exemple, del Perú, unes plantacions d'unes flors que portaven la tuta absoluta, doncs ara tenim tuta absoluta, que és un insecte que es posa per dintre les tomaqueres, fa la seva vida allà dins fins que pràcticament les elimina. I és clar, dius, bueno, doncs que les tomaqueres ja sabíem coses per fer les tomaqueres, però esclar, han tingut d'inventar-se un altre tipus d'exactament, perquè aquest insecte que ens ha arribat a través del Perú, que va vindre amb uns abocadors que es van tirar doncs, a València, totes unes plantes que no interessaven, doncs cap a baix, cap a Andalusia, s'han trobat amb aquest problema i cap amunt el mateix, no? Llavors, esclar, moltes vegades anem al mercat i busquem les peces de fruita, les més maques, tot el més maco, i l'agricultura, quan està produint, té tota mena de mides, tamanys i formes. Vull dir que ens hem d'acostumar, de vegades, també a consumir fruites i verdures lletges. lletges des del punt de vista estètic, però que el que interessa és que siguin sanes, siguin gustoses i d'alguna manera doncs, segueixin aquesta idea de l'slow food, que allò que sempre es diu que és el bon net i just, no? Per tant, que sigui bo, que tingui gust, que sigui net, que no estigui ruixat, i que sigui just, que vol dir que l'agricultor també rebi el que realment aquell producte val. O sigui que no pot ser que anem al mercat a regatejar un producte que es fa, s'està 3, 4, 5, 6 mesos a la terra, i després anem a comprar un iPhone o, que sé jo, o un jersei o el que sigui, coses que ho fan màquines, o unes peces d'un electrodomèstic o el que sigui, que això es fa de manera seriada, que ve doncs, de països que si és econòmic és perquè segurament es pot en algú. Podem posar un exemple també, en el cas de les verdures i les hortalisses, la famosa ceba de figueres. Tothom la ceba de figueres la té dalt de tot. Però esclar, la ceba de figueres ja veu que es fa molt bé. Què se'ls va acudir? Pues agafar la llavor de la ceba de figueres i portar-la a la Patagònia. Perquè allà el cicle doncs, de la naturalesa és a l'inversa. Quan aquí estem a l'hivern, allà estan a l'estiu. Però esclar, si van fer cebes de figueres a la Patagònia a 2,50 € al quilo, com els devien pagar a la Patagònia? Com viuen aquella gent de la Patagònia? Amb el que els devien quedar. Imagineu-vos que aquesta ceba va vindre com a mínim amb un vaixell, amb camions, amb no sé quantes... La contaminació que això produeix, quan aquí, per exemple, tenim la ceba Campeny, que és una varietat que es pot fer fora de temporada, habitual, o sigui, per exemple, doncs, ara pel gener es pot posar a la terra, i amb la ceba Campeny podem suplir l'espai que no funciona la ceba Figueres, quan la ceba Campeny és una varietat que és possible que sigui una varietat originària de la que es va transformar la ceba que n'hi ha de Figueres, que és la ceba vermella. Vull dir que d'això podríem posar molts exemples, després si convé i algú té interès de què en parlem, podem anar aprofundint més en aquesta sèrie de detalls. Quan al canvi climàtic, doncs, la pagesia està estupefacta, no sap ben bé de vegades què fer, s'està treballant molt amb ombrejadors ja, així com abans eren invernacles, ara són ombracles, perquè l'impacte del sol és molt més fort, i llavors es treballa també ja amb proteccions per les pedregades i pel sol. No? Llavors, són solucions de moment que es van sortint, però què vol dir? Són sobrecost, un sobreesforç, i a més que la pagesia ja està al màxim de reinventar-se. Ja només els hi queda aprendre a tocar la guitarra i anar a les cantonades a demanar que la gent els hi compri les coses al peu just. Vull dir que arriba a les coses amb un extrem una mica desesperant. A nivell també d'iniciatives de la pagesia, doncs s'ha vist que alguns s'han trobat que s'han dedicat més a l'especialitat. O sigui, especialitzar-se en productes perquè saben que amb allò poden tirar endavant i crear cooperatives, que és la gran, jo crec que és la gran solució, no? O sigui, aquestes cooperatives que en diuen xarxetes, on un fa pastanagues, fa enciams, fa cebes, fa el que sigui, i un altre doncs, fa els raves o fa doncs, les remolatges, cadascú doncs, fa el que li sembla que per aquella terra doncs, li pot sortir bé i després intercanviar aquests productes. També s'està fent un treball molt interessant, quan parlàvem d'això de fruita i verdura no oficialment vistosa, per entendre's, és tota aquesta colla que estan fent aquesta sèrie, un treball del que o sigui, van a veure algun hort que ja tenen, sobretot al Baix Llobregat, que ja acaba la collita, que consideren que ja no es pot collir res més, i llavors hi van aquesta colla de gent que es dediquen a recollir i a fer aquestes conserves que li diuen imperfectes, no? Bueno, són solucions que es van veient mica en mica, aquesta gent que aprofiten coses que en teoria que sembla que ja no serveixen però tenen una utilitat. Els espigoladors, que diem, no? I els espigoladors, que això existeix d'èpoques pretèrites, perquè sempre hi ha sigut, ara hi ha grups de gent jove que han format autèntics exèrcits que van de cara a aquesta qüestió. No? Perquè l'altre problema que també tenim avui en dia, a part del canvi climàtic, que ja és prou seriós, és el fet del malbaratament. Si veiéssim al Mercabarna els camions sencers que llencen perquè no baixin preus, que és molt gros, o sigui, fruita i verdura que està en bon estat va parar en uns contenidors per tal que els preus no quedin alterats, perquè si hi ha massa escaroles o massa cebes o massa el que sigui, clar, llavors els preus del mercat, com que estem en una societat capitalista, doncs podem llençar el que sigui perquè no passi això. I aquest camioner doncs, li cal pagar el viatge i poca cosa més. Vull dir que estem en una situació que entre tots hem de fer una actitud, penso jo, bastant revolucionària, que és el consumista. El consumista pot ser també una persona que reclami i també pressioni perquè això no passi, o sigui, tant és amb el tema del malbaratament com també protegir la pagesia de proximitat. Com que sigui intentar ajudar la pagesia de proximitat és una garantia de que hi hagi unes persones que puguin viure d'aquell territori i a la vegada que hi hagi aquest moviment amunt i avall. De vegades també es parla molt també del tema ecològic. Jo de vegades també confio més en les persones que no pas en les etiquetes. Hi ha persones que valoren molt les etiquetes, però jo penso que és millor la confiança en una persona que la coneixes i veus que no t'enganyarà, que no pas una altra persona que et doni molts certificats. Jo dic per això perquè avui en dia sabeu que hi ha cadenes, no citarem noms, però ja tothom suposo que s'imagina, que hi ha unes cadenes que ofereixen a la panacea, no? I que tots són productes ecològics, i avui en dia en els grans superfícies poden trobar productes ecològics a tot arreu, però llegim la lletra petita i potser aquell producte ecològic no ve precisament de proximitat, sinó de... Llavors, no sé, parlava un dia amb els cuiners de l'Slow Food, i diu, és que, clar, mantega ecològica no en trobem, i hem de comprar mantega ecològica a Alemanya. Vale? Pues molt bé, per molts anys. Llavors tenim aquí la mantega que dic, que està molt bé, però no la podem utilitzar perquè no és ecològica. O sigui, i hem d'anar a buscar a la quinta forca, no? O sigui, hi ha tota una sèrie de contrasentits que jo crec que és molt important el raonament i el que dèiem abans, el sentit comú, no? El sentit comú és molt important per tirar endavant, davant de totes aquestes situacions, i sobretot el que dèiem, no? Intentar donar peu de que la gent que té un conreu de proximitat doncs, recolzar-ho al màxim perquè no es decepcioni i no quedi com molta gent emplegat. Va haver un moment que semblava que hi havia molta gent jove que es va dedicar a tirar endavant una sèrie de projectes de pagesia, no? Alguns d'ells doncs, han passat a fer de professors d'escoles d'agricultura, d'altres s'han dedicat a muntar plaques solars, d'altres s'han dedicat a jardiners. Jo puc parlar de persones concretes, eh? Les estic veient ara. Persones que fa uns mesos o uns anys tenien el seu hort, la seva pròpia explotació i tenia pues, la seva petita botiga o el que sigui, se n'han cansat i al final han acabat pues, això fent de jardiners o muntant plaques solars o fent de professors d'esports d'agricultura. Això no pot ser. Vull dir, si estem parlant d'aquest potencial, és que el que no ens adonem compte, dependrem absolutament de tots els productes que ens vinguin d'arreu del món i això és un cost que no ens el podem permetre. I bé, per donar una mica més d'esperança, passaré la paraula al Ramon, que és com que això ho viu en viu i en directe, ens farà una explicació de la història de casa seva, i del que ell conrea, que trobo que és un tema molt més esperançador i més interessant.
2: Gràcies. Bueno, bona tarda, gràcies per la presentació. Bueno, sí, ens coneixem tots som de Sant Feliu. Sant Feliu, si ens mirem el que és el poble, oi? Des de la Roca d'en Corbins fins a la costa de Lloberes, hi ha oliveres. Anem cap a Can Garriga, també trobem oliveres. Però fins a una quota, diguem, de nivell de mar, que seria el pla de l'aparcament dels Serrallers, més o menys aquesta altura. D'allà amunt, fins a Mollà i tirem amunt, no hi ha oliveres enlloc. Llavors es haurien d'anar cap al baix, és això. Des d'aquí el canvi climàtic, que jo el veia venir personalment, ja fa anys, hem plantat oliveres en zones que eren impensables fa 30 anys o 40 anys. I va bé. Vol dir que els nivells de temperatura, han canviat, d'humitats, de freds, han canviat. Això és una observació que he fet ara pensant en tot això. No? Si ens fixem, les oliveres de Sant Feliu són plantades de cara a migdia, de cara a la sortida del sol, una veritat específica és la vera, tot el paratge de Sant Feliu, tot és vera, les oliveres antigues. L'any 56 les grans glaçades les van matar moltes. Els pagesos d'aquell temps les van tallar, van esperar que brotessin i les van salvar. A partir de l'any 56 el tema d'oliveres s'ha, diguem, revelat a nivell de país, a la zona de l'Ebre, a la zona de les Garrigues, s'han modernitzat, han plantat intensiu. Abans l'olivera era com un segon recurs, sempre amb secà, ara hi ha regadius, Sant Feliu seguim amb secà, evidentment. I clar, tot això què fa? Que la qualitat de la vera es manté. És una olivera històrica, fa un oli diferent de tots i és adaptada perfectament al nostre territori. Val? Llavors, a Sant Feliu hi havia vinya, s'ha perdut. Va passar en Josep Pla, que els escriptors va veure molts cirerers, va parlar aquí del poble dels cirerers, també s'ha anat perdent. I pràcticament no queda en cultura, no? Jo personalment a casa ens vam anar embalant amb el tema de l'oli, de les oliveres, perquè ens agrada la terra i perquè ens agraden els arbres. Primer ho has d'estimar, ho has de sentir, per dedicar-t'hi. I bueno, per què la vera? Doncs pel que us explico, no? Però esclar, la vera sempre havia estat en zones magres, pobres. A la que l'hem passada en zones més riques, treballa més, produeix més, i per tant és una mica més rendible, val? Els tractaments, la manera de portar les oliveres de casa, el que afecta més el medi ambient és la fertilitat, la fertilització, els tractaments fitosanitaris, evidentment, que són els que serveixen per combatre les malalties i les plagues. No? El tema de fertilització, fa 4 anys que jo abono les oliveres foliarment, amb tractaments foliars, directes a la fulla. Primer, la sequera no admet que posem químics ni orgànics potents, com poden ser els purins, a la terra. Perquè és com si tinguéssim sal amb una olla sense aigua, perquè m'entengueu el problema. Llavors, el tema directe del foliar, tractaments foliars d'adobs, normalment aguanten l'arbre, fa que resisteixin més les sequeres i mediambientalment és acceptable. Val? El tema de tractaments de malalties, hi ha alguna més de plagues darrere el canvi climàtic, darrere tot, però bueno, de moment ho anem plantejant. I el sistema que hem aportat i que discutim amb companys de l'ofici és, abans es fumigava per calendari. El 15 d'agost anem a fumigar per la mosca. Jo ja fa uns quants anys que dic, a veure, per què haig de fumigar per la mosca si estem a 35 graus i la mosca a menys de 28 et pot atacar. Amb un grau d'humitat alt t'ataca i et pica l'oliva i per tant crea un cuc, oi, que et perfora l'oliva i te la fa malbé. Una oliva tocada de l'atac de la mosca pot perdre un 5% de rendiment d'oli. Llavors agafa àcids, perquè evidentment per la ferida entra òxid, que es converteix en àcids. Esclar, si fumiguem quan toca,

ara trobo un altre tema, però tornaré a l'Urga. Ara estem els pagesos en desacord amb Mercosur. Estem en desacord amb que ens portin tant gènere del Marroc. Per què? La base principal, i fa molts anys que ho estic dient, aquella gent fumiga amb el que els surt dels nassos. L'IRTA, el Departament d'Agricultura de Generalitat, potser és el més competent d'Europa amb seguiments de fitosanitaris. Ens fan controlar tot el que gastem. Hem de presentar, primer hem de tenir títol, hem de tenir exàmens, hem d'estar preparats per poder aplicar i saber el que comprem i el que gastem. El producte que comprem queda catalogat. Vol dir que jo aquell còdic de barres, d'aquella garrafa de no sé què, igual, va a nom del Ramon. Si jo aquella garrafa te la deixo tu, o la tiro quan no l'haig de tirar, la garrafa pot arribar una denúncia bastant important. I una sanció, evidentment. Vol dir que estem en un país que les normes són sèries. En un principi dius, quan xuto, hòstia, no ens emprenyeu tant. Però ara anem bé. Anem bé. Per què? Perquè ho fem bé. I ho fem tal com Déu mana, no? I pensant en el medi, en les persones i en la qualitat. El que no podem acceptar com a país i com a ciutadans, que ens vulguin vendre perquè a algú li convé portar productes, tractaments fora de les normes nostres, que són rigoroses i sèries, i portar productes que estan en tractaments que el DDT el van inventar els americans i no existeix, però el glifosato sí, i etcètera, etcètera, no? El dimetolato, etcètera. No? Això ho explico aquí perquè, esclar, mentalitzem per tots. Tenim les normes molt sèries d'aquest país, però fora d'aquí no tant. Són més laxes. I com més anem en països en desenvolupament, més laxes encara. I, és clar, l'entrada d'aquests productes, si anem amb un control fronterer fitosanitari molt, molt important i molt fort, ens el colaran i comprarem. Des de les verdures, fins a les fruites, passant pels olis, etc. No? I, bueno, això és, ara he saltat una mica del tema de l'oliva d'aquí, no? Per mentalitzar i que entengueu la preocupació que tenim. Ara ja ens hem de les notícies i de tot Europa, no? Hi ha països que els importa molt, perquè els importa que la gent mengi barato, perquè els importa un nap que aquí a Catalunya i a la resta doncs, de la península pues, es produeixi, però aquí tenim les normes més fortes inclús que la resta d'Espanya. Bé, dit això, segueixo. El tema de l'oliva d'aquí a Sant Feliu, hi ha dues maneres. Llaurar la terra o tirar herbicides. Personalment, la nostra casa llaurem, com antigament. Perquè oxigenem la terra, llaurem quan toca, no pots llaurar a l'estiu perquè encara és la cavallera que aguanta la humitat de l'olivera. Tenim en compte que l'olivera, el diàmetre de rels és unes 4 vegades el que és el diàmetre de la soca, de diàmetre de soca. Quan llaurem a l'estiu, doncs tenim un problema que trencarem la cavallera de l'arbre i no aguantarà tan bé ni resistirà la sequera que ve a continuació. No? La sequera és un problema molt greu, no podem parar-la. Ara, si tenim formes de cultivar la terra i maneres de... Mira, jo vaig tenir una... Ah, surt un altre tema. Vaig tenir una inspecció del Departament d'Agricultura fa 4 anys. Van venir dos persones, vam passar tot el dia junts, vam trepitjar tots els camps que porto i van trobar-ho bé, tranquil. L'únic que em van discutir va ser que l'anagrama d'aquest de proximitat era petit a les etiquetes. I m'havia de ser més gros que es vegi més. L'etiqueta també és petita. Però bueno, vam seguir, llavors em van tractar doncs, de les bones pràctiques agràries. No? Des de la manera de llaurar, la manera de reservar les rases de les aigües pluvials, la manera de conduir-les. Esclar, jo estic voltat d'hormots, perquè som sols, perquè de pagès pràcticament no en quedem. I llavors, esclar, antigament hi havia les rases i les aigües pluvials anaven cap aquí, cap allà, i tot es mantenia i se salvava. Ara, doncs, bueno, com que és vostre, ja s'aguanta l'aigua, no marxa, no? Però, bueno, perquè veieu que el departament, vull dir, està al guany, no? I en tot el Vallès van fer tres intervencions d'aquestes, en aquell any, hi havia finques molt importants i propietaris molt grossos, però bueno, em va tocar a mi, que sóc dels petits. Però va ser interessant perquè vaig contrastar amb els tècnics de la Generalitat pues, les diferències i les maneres d'entendre l'agricultura dels petits amb els més potents. No? I bueno, sobrevivim o resistim. No? Bueno, llavors, una vegada posats a la situació, com fem nosaltres? Aquesta oliva és verda, escollida ja fa dies, a la nevera, era més que res perquè que és l'autòctona nostra, i l'autòctona perquè és la que més s'ha adaptat al nostre territori,

0: I el Departament d'Agricultura, en un moment donat, fa uns 10 anys, van promocionar una olivarbequina, la I18, jo en tinc. Aquesta, la vera, resisteix més al clima, la temperatura, la humitat, les plagues, que la que el Departament ens va voler vendre. Jo en vaig comprar bastantes, dues veres, 400, 11 parades, ja està. Però prefereixo la de sempre, la dels meus avis. Val? I tot el que estem plantant de nou serà aquesta, perquè hem de mantenir el que és propi. Llavors, bueno, una vegada doncs, ha arribat el temps de collir olives, la poda, el llaurar, els tractaments, sempre els mínims que podem, arriba l'hora de recollir, no? L'hora de collir olives és important decidir com comences i què penses fer aquell any. Aquest any ha sigut una mica complicat. Per què? Venien les olives pensides a la sequera de l'estiu, amb una cua prima fluixa. Va ploure a finals d'estiu, més o menys, o principis de tardor. Va ploure considerablement. Aquesta oliva és sobredimensionada. Aquesta oliva pesa més del normal. La cua, amb una ventada, no l'aguanta. I ja en Feliu és ventós. Esclar, prendre la decisió de començo a collir en verd o espero que madurin. Si aquesta oliva li toca la glaçada, que està propera o ja, que ja ha sigut aquesta nit o el que ve, malament, perquè s'assecarà, caurà i no el podrem salvar. Si ens ataca la mosca, malament, perquè entrarà al cul, ens arribarà fins al pinyol i l'oliva també caurà. Llavors hem decidit, va, xafem. Comencem a collir i xafem. El collir, el magatzemar, transportar, s'ha de tenir molta cura. Perquè l'oliva és un ser viu. I si tu li fas una ferida, serà una poma com la talles, que la deixes tallada allà sobre la taula o fins a la nevera, us en doneu compte que queda rovellada. Això és l'òxid. L'oliva, quan és picada per un cuc o cau a terra o té una ferideta, s'oxida. Són peròxids. És una de les coses que fa que l'oliva tingui un valor. Els peròxids i els àcids. Els àcids també venen a partir dels peròxids, perquè l'òxid, llavors a la llarga, es converteix en àcid, a dintre de la fruita. Clar, una oliva amb un 0,8 sobre un 0,8% d'acidesa ja no és una extra verge, és un verge, i si anem pujant una mica més del grau d'acidesa, doncs ens quedem que ja és una oliva de baixa qualitat. No? Això és important dir-ho perquè hi ha gent que diu, no, perquè collir i tal, ei, decidir collir i collir és un dels moments importants i serios de la campanya. Llavors, bueno, quan collim l'oliva, intentem fer-ho amb totes les conseqüències de fer-ho bé, la portem al molí. Aquesta oliva no és rentada. Si la rentéssim, quedaríeu parats. La brutícia que porta. Aquesta la veiem verda i maca. Agafes 500 quilos d'olives, els fots amb aire, les vas remenant, i et farà un colatge que sembla petroli. Per què? Perquè aquesta fruita ha estat en secar, no ha pogut parir ningú de l'any, i ha agafat tota la pols de l'ambient, la pluja aquesta del Sàhara, aquesta de fang, està aquí, els fums que estan a la mostra, està aquí a la pell, i hi ha gent que diu, els molins... Bé, jo personalment soc molt maniàtic amb el molí. Jo amb el molí el dic i vaig. Faig un calendari i dic, mira, aquest any vindré 6 setmanes seguides. Que és el que he fet aquest any. I cada setmana vull un dia. Vale. Jo arribo al molí i tinc la maquinària que tinc preparada. Amb lloguer, evidentment. Però aquesta maquinària, bueno, ventem, perquè quan collim l'oliva cauen fulles. Que dic una cosa, la fulla de l'oliva, ara a la Universitat de Jaén, que té una càtedra sobre l'oliva i l'oli, han descobert que la fulla de l'olivera és el millor antioxidant natural que hi ha al món. Ara se'n donen compte. Quan, comprovat, jo agafo aquest grapat d'olives, les deixo aquí sobre soles i les deixo aquí en fulles, se'n conservaran més bé les que tenen fulles a l'entorn que les que estan així. Perquè la fulla aguanta. I com que porta un antioxidant ja per ella mateixa, doncs resisteix més la fruita. És un truco per guardar una mica l'oliva. No? Bueno, com us deia, rentades, molt en consciència, entrem a la màquina de trinxar, molí, i del molí, explico perquè hi ha gent que diu, no, primera prensada, en fred, a veure, del molí, trinxada la pasta, hi ha el pinyol, hi ha la pell, hi ha tot trinxat, l'oliva neta, tot trinxat, la pasta aquella, la posem a la pastera. La pastera ha de treballar a una temperatura, allò de fred, fred, no us ho creieu, perquè si no, l'oli no surt, no ho dona la pasta, vale? Una mitja de 20 graus, hi ha gent que premsa a 25 o 30 graus. Esclar, com més calor li fots a l'oliva, més deixarà anar oli. Però aquell oli potser ja no és el que ens interessa. No ens interessa, almenys personalment. Llavors què fem? A 20 graus aquesta pasta, quan ja està tot al mateix nivell de temperatura, la passem doncs, ja a la centrifugadora, que és el sistema mecànic. Abans era la premsa amb cofins, els cofins eren de la...
1: Un
0: tema antic. Ara, doncs, bueno, la centrifugadora va amb moltes revolucions. I, bueno, ara jo li surt, llavors hi ha l'altra màquina pues, que la separa de l'aigua de l'oli, no? I llavors ja tens l'oli, que és aquest oli de raig. Aquest oli no té cap manipulació de cap mena, surt directe de la màquina. Aquest que veieu transparent és filtrat. És filtrat amb filtre de paper, a pressió, filtre de paper. I no té cap, tampoc cap més cosa que això, no? I bueno, llavors ja està pues, a disposar. Quan surt l'oli d'oliva verda, el primer oli, té una qualitat que pica perquè per la verdor, no per l'àcid, per la verdor. Aquest pic que té l'oli verd el va perdent a mica a mica i ja és una cosa llavors més normal. Aquest oli sense filtrar, si el deixem aquí, d'aquí 15 dies, pues, anar deixant un pòsit petit aquí baix, un tel, que se senta. Val? Llavors, antigament feien per decantació i per decantació pues, tens l'oli net. Jo prefereixo filtrar, és més net, perquè al decantar mai arribaràs al 100% de neteja. Bueno, no sé, problemes que tenim, perquè esclar, hem de portar això és el treball. Llavors, què ens ve? Tenim un problema afegit de la sequera, que els que viviu, no viviu al camp pues, penses, bueno, està bé, hi són. El senglar. Jo personalment a casa hi havia igual 4 hectàrees de avellaners, encara hi són. Tinc un problema molt gros. El senglar el tinc cada nit atacant. El tancat elèctric, com que ja sequera, en 4 hectàrees no m'arriba la corrent perquè piqui el pastor. Val? Ens està fotent a la misèria. A l'hort també m'ha entrat el cabirol. El cabirol salta, això, per ell és volar. El passar sobre la cartella és caminar. Vale? I ja l'he vist. I ens foten mal de veritat. Això és un problema afegit. Els mercats. Ens surten olis, aquest dia veia olis a 6 euros. Doncs de conya, molt bé, però no em diguis que és extra verge, perquè m'estàs enganyant. No em diguis que és un verge, perquè també m'estàs enganyant, perquè segurament és oli barrejat, o oli de l'any passat, o què sé jo. Vull dir que això ho sapiguem, no tot és... tira, barato, no, sí, barato hi és, però qualitat, ojo, al loro, no és el mateix. I bueno, els mercats és això, no? El senglar i els cabirols és un problema afegit. Fins ara jo em havia tirat més per l'olivera perquè el senglar a l'olivera no li agrada i a l'olivera vera menys, a l'arbequines li agrada més, no sé per què, suposo que és més dolça. I ara ja m'he trobat que m'ha trencat algunes oliveres aquest any. Perquè esclar, com que hi ha sequera, no hi havia glans, ara hi ha glans. Però no hi havia glans, no hi havia aliment, no hi havia fang, no hi havia per poder fer el porc pel senglar. Llavors, esclar, es dedicava a trinxar oliveres. I no m'ho esperava, però ja han entrat ja a la línia de fotre'ns mal de les oliveres. Bueno, més fronts ja no podem tenir, vull dir que... Però, com que estimem la terra, els arbres i fem paisatge, doncs pues, tirarem endavant, intentem sobreviure i treballar, està clar. A veure,

I un cop a l'acabada la xerrada va haver-hi un tas d'oli per part de Can Feliuàs i l'Anna Carbonell va entrevistar els protagonistes de la xerrada, la Mireia, el Pep i el Ramon. Escoltem-lo.

0: Bona tarda, estem amb la Mireia, la directora de la Biblioteca de Sant Feliu, i avui hem assistit a la xerrada de la pagesia de proximitat en temps de canvi climàtic. Aquesta xerrada està dintre de... Bueno, es fa a 13 biblioteques del Vallès Oriental, oi, Mireia?
1: Exacte.
0: I està dintre del programa de l'Horta de la Biblioteca. Ens pots explicar una mica de què va aquest programa?
1: Sí, de l'Horta de la Biblioteca és un projecte, un programa que, bueno, va idear la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, no només al Vallès Oriental, sinó algunes comarques també s'hi han adherit, i bàsicament del que tracta de l'Horta de la Biblioteca és sobretot ficar en valor el territori de terra. Si és terra, doncs els camps, els horts, i aleshores, doncs això, 13 biblioteques del Vallès Oriental, estem dins aquest programa, que a part de les activitats com aquesta xerrada que heu pogut presenciar, doncs tenim un fons especial compost de documents que parlen sobre això, sobre l'hort, la pagesia, la cuina saludable també. I bueno, aquí a Sant Feliu, a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, doncs disposem d'una prestatgeria amb aquest fons especial. Amanit amb aquest tipus d'activitats que ha tingut un gran èxit, la veritat és que sí.
0: Teniu alguna activitat més programada per més endavant de cara al 2025 dins d'aquest de l'Horta de la Biblioteca?
1: Bueno, la veritat... Encara estem a finals d'any, estem acabant l'any. L'any que ve, quan comencéssim, sí que la idea és que les biblioteques que estiguin adherides en aquest programa han de fer, com a mínim, un parell d'activitats. I la idea és que sí, que anéssim fent activitats referent a això, o sigui, potenciar sobretot el fons que tenim, està molt bé, i després, doncs, això, ficar en valor el territori.
0: Estem aquí amb el Ramon, de Can Feliuàs. Ens ha agradat molt la xerrada, hem fet un tast dels teus olis boníssims. Explica'ns una mica, perquè jo no coneixia que aquí hi havia la varietat aquesta de la vera, que és la que tu cultives. Explica'ns una mica les característiques. O...
2: Sí, és una olivera que fa molts anys que hi és, vull dir, a tots els armots i boscos en zona d'oliveres en trobaràs que totes són iguals, és olivera vera. Hi ha qui diu que és aragonesa, però bueno, al món hi ha 400 varietats d'olives i una és aquesta. Pot tenir alguna variant, però aquesta, la que tenim aquí al Vallès, és autòctona, està des del Vallès Oriental i a l'Occidental també n'hi ha. És resistent, és més resistent que d'altres varietats, en la zona que estem, el clima que estem i l'altura que estem, és resistent a plagues, a enfermetats, en comparació amb d'altres. Llavors, aquest tipus d'olivera, l'oliva no és molt petita, és mitjaneta, els creixents no és com, per exemple, l'arbequina que treu una candela dins, un creixent recte amunt, es volca més, perquè ens entenguem, l'arbre en si, i bueno, resisteix bastant bé la sequera. Està plantada, els antics la plantaven en zones magres, pobres, de roquetà, perquè van arribar a la conclusió de que resistia més que d'altres varietats, aquests terres més complicats, com poden ser pues, des de la Roca d'en Corbins fins a les costes de Lloberes, parlant clar, tota la zona del Racó del Bosc, que és una zona pedregosa, secanera, dura, allà l'olivera aquesta anava bé, resistent en si, vaja. Per això ens hem dedicat a ella.
0: I el canvi climàtic, perquè la xerrada anava d'això, no? De com us afecta el canvi climàtic, com us ha afectat? Suposo que la sequera, que és evident, ha afectat, però hi ha més conseqüències, no?, de la sequera.
2: Sí, la sequera és el principal problema. Llavors, el canvi climàtic, què ens ha fet? Per un cantó, ens frena, per exemple, l'atac de la mosca de l'oliva, que es fa a partir d'una certa humitat i d'una certa temperatura. Al passar de 30 graus, la mosca no viu, i per desgràcia doncs, fins al setembre, fins a mitjans de setembre tenim 30 graus i 35 de vegades, portem 3 o 4 anys així descarats. Per una part va bé això, però per l'altra part també tenim algunes plagues invasores que no les coneixíem i que bueno, hem d'anar preparant-nos per aguantar-les i defensar-nos, no? Els tractaments, perquè siguin respectuosos al medi ambient, químicament han de ser els mínims del mínim. Quan les plagues són molt fortes, hi ha uns barems. A casa procurem no el venem una mica més enllà de dir no actuem, no actuem, esperem, hi ha trampes, hi ha històries, però esclar, jo porto en aquest moment 1.500 oliveres. Posar trampes a 1.500 arbres no és tan fàcil. Només actuem pues, quan és molt precís. Quan l'atac de mosca passa d'un 5% de oliva afectada, llavors per nassos hem d'actuar. Cal dir que els productes fitosanitaris que gastem avui són més suaus, tenen menys incidència amb la resta de medi, altres insectes, altres paràsits, van directament, doncs, estan estudiats per anar directament, per exemple, contra la mosca, que és el més emprenyador de tots. Hi ha la caparreta, però si les podes i els tractaments amb coure són adequats, no la tenim, però la mosca és el pitjor. Ja us dic, és per tractar doncs, el tema controlat i mirar que no ens ataqui.
0: Estem amb el Pep Salsetes, que també ha participat d'aquesta xerrada.
3: I tant.
0: Pep, m'agradaria que ens expliquessis per què has dit costa molt trobar pagesia jove. Què els dic, o sigui, per què i què els diries als joves perquè tornessin un altre cop a...
3: Home, tenim consciència de que n'hi ha pocs per una raó molt senzilla, perquè és un ofici dur i està mal pagat. Vull dir que a la gent els discuteixen els preus i s'haurien de respectar més en aquest sentit, no? Ara, esclar, és un ofici, jo el trobo fabulós, perquè és amo d'un mateix, estàs en contacte amb la naturalesa, pots decidir moltes coses tu, vull dir que i està fent menjar pels altres, això és sensacional. Però esclar, falta, a part de l'autoestima, el fet que hi hagi un respecte i que el consumidor realment no discuteixi preus, perquè el que més em molesta a mi quan vaig a un mercat és quan parlen del preu dels productes d'alimentació, els que són, diguéssim, fets a mà, per entendre'ns, no? Els que són manufacturats, mira, ja no m'hi fico, però les coses que són fetes a mà demanen molt de carinyo i molt de sentit d'estar relacionat amb el territori, no?
0: I molta dedicació també,
3: sí,
0: no?
3: Sí, totalment.
0: Molta feina i molts sacrificis, no?
3: Sí, totalment.
0: I també m'has cridat l'atenció, o sigui, m'ha agradat el de que confiem en els productors, no?
3: Sí, de vegades anem molt de cara a les etiquetes i ja estan bé perquè les coses s'han de regularitzar, però per altra banda, si tu tens la confiança en aquella persona que saps que no t'enganyarà, no miris tant les etiquetes i mira el que fa, no? I si pot ser, doncs també preguntar, interessar-se. Una cosa molt maca seria que la gent que va comprar, que a part de no discutir el preu, que és la primera cosa, a la setmana següent dir, escolta, amb aquella col que vaig comprar, o aquell enciam, o aquella escarola, o aquell tomàquet, aquella pera, aquella fruita, aquell oli, el que sigui, boníssim. I això els hi donaria força també, no? O sigui, agrair, no només pagant, sinó que més agrair-ho en el sentit de que realment, doncs, la persona que produeix allò li faria molta gràcia que se li alabés els seus productes, fossin carn, fossin peix, fossin el que fossin, ja podem agafar un àmbit molt més ampli.
0: Com a tota la vida, sí. Dir les coses boniques, dir les coses bones, ara. Ens costa molt, però guanyem molt dient les coses bones, no criticant sempre, no?
3: Sí. És que molta gent es pensa això, paguem perquè ja és meu perquè jo he pagat, però en realitat, o sigui, tu has pagat el cost, que de vegades no arriba el cost, però posem el cost d'aquell producte, però en realitat hi ha molta més cosa darrere, no? Llavors aquesta part d'aquest agraïment, de dir, pues, mira, va quedar un plat molt... Bueno, a tothom li ha agradat molt, hem disfrutat la família, i aquest sentiment de pertànyer, que el client no és una persona, o sigui, un consumista anònim, sinó que ja es crea una certa familiaritat. Això és importantíssim, penso jo.
0: Molt bé, Pep, moltes gràcies.
3: A vosaltres, no cal dir-ho.
4: I fins aquí el programa d'En Sostenim. Disculpeu, sobretot, el soroll de fons de la gravació de la xerrada. Gràcies, fins la propera. Gràcies.

0: Ràdios FM i a Ona Codinenca canta.
1: Quan una amiga et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del centre cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a banksang.net.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat el fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia té la plaça dividida en un cordó policial, a l'interior i Aliança i a l'exterior els antifeixistes. Cap a 6:15, els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra. Hi ha almenys 4 persones detingudes i a més hi ha unes 2.000 persones de l'esquerra independentista concentrades al passeig del Born. De cara a demà continuem parlant d'actes aquest 11 de setembre. Les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, preveuen més en el carrer per aquesta diada. Han convocat una manifestació descentralitzada, 3 bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
2: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
1: Tot just avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín, tan bon punt. Això sí, el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el seu primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als 3 processats la doctrina que estableixi el Constitucional un cop s'hagi vist el primer dels 3 recursos. L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per fer un museu sobre el descobriment d'Amèrica. El consistori al·lega que aquest és l'espai on els reis catòlics van rebre Cristòfol Colom l'any 1493. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès local, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. I el Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% de les reserves durant l'estiu. Enguany el banc també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes que ahir va fer suspendre, per exemple, les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també aquest pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i també a la Mútua de Terrassa.
0: Notícies en xarxa.

get up.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dijous 10 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: la d'enguany, marcada per un escenari força diferent del que es vivia fa uns anys. La crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o els discursos contra la immigració són només algunes de les problemàtiques que travessem com a societat. Demà, com a societat catalana, recordarem aquells que ens van precedir, els del 1714, però també aquelles veïnes que van lluitar per la dignitat d'un poble i d'una llengua. Però més enllà del debat polític i institucional que es donarà a terme a Barcelona demà l'11 de setembre, la Diada també es viu als carrers dels nostres municipis, fent poble amb les nostres veïnes. A Sant Feliu de Codines, els actes de la Diada començaran a les 11 del matí a la plaça del 1714 amb l'ofrena floral a càrrec de la corporació i de les entitats i oberta també a tothom qui vulgui participar. Després, a les 12, al parc de Can Xifreda es farà l'acte institucional amb el lliurament de les mencions d'honor, la lectura del manifest, una actuació musical, una ballada de sardanes i el cant dels segadors. Així ho explicava Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu.
1: En aquest acte de l'ofrena floral, ja fa anys doncs, que hi convidem també les entitats perquè, si volen, s'afegeixin en aquesta ofrena floral. La veritat és que cada any ens superem i cada any hi ha més entitats que decideixen doncs, fer aquesta ofrena i acompanyar-nos. També els grups polítics doncs, que intervenen i el micròfon allà també està obert perquè si aquestes ofrenes doncs, van acompanyades de poder fer un Parlament, en aquest moment de l'any doncs, que aprofitem per fer aquestes les reivindicacions i l'autoreconeixement nacional, doncs fan que l'acte, tot i ser també en un punt complicat de
2: trànsit,
1: del municipi a nivell de mobilitat, doncs prenen molt sentit i aprofitem doncs, per convidar també tota la ciutadania a viure'l amb nosaltres.
0: Si ens desplacem ara fins a Caldes, els actes per l'11 de setembre es van avançar ahir amb el concert de l'elèctrica d'arma a un pam i continuen avui a les 9 del vespre amb la 23a marxa de torxes per la independència. Demà, a les 11 del matí, la plaça 11 de setembre acollirà l'acte institucional amb un pilar i les ofrenes florals. I a 14:15, a la Sala Noble de Can Rius, el grup vocàlic oferirà el concert Pau per la Pau, un homenatge a Pau Casals. Isidre Pineda, l'alcalde de la Vila Termal, explica que la Diada també serveix com a punt de trobada i no només com a acte institucional.
3: La Diada sempre és un moment molt especial on ens retrobem com a poble, ens retrobem amb els nostres símbols, ens retrobem amb la nostra gent, però és que, a més, a Caldes també doncs està plena d'activitats i de cultura. No és només allò que passa el dia 11 de setembre, on hi ha l'acte institucional, sinó també totes les propostes que ens fan les diferents entitats.
0: A Bigues i Riells del Fai, els actes per la Diada comencen avui 10 de setembre amb la tradicional caminada fins a les Roques Blanques, amb sortida a 9:15 de la vespre simultàniament des del Centre Cívic al Rieral de Bigues i des del Centre Cívic de Riells. A més, des d'avui es pot visitar l'exposició Diorama, la darrera defensa de Barcelona 11 de setembre del 1714, obra de Josep Maria Claravalls, i estarà fins al 15 d'octubre. Pel que fa als actes de demà, dia 11 de setembre, a les 11 tindrà lloc l'acte institucional a l'espai 1 d'octubre de Riells del Fai. I ara anem al Moianès, perquè just allà és comarca on va néixer Rafael de Casanova, el líder de la defensa de Barcelona el 1714. I l'11 de setembre és una diada especial. I allà ja ho tenen tot a punt per les celebracions d'aquest any. Ens ho explica Jordi Givert.
4: Avui a l'Estany, a la vigília, hi haurà la baixada de torxes des del Puig de la Caritat, que serà el tret de sortida dels actes a nivell de tota la comarca. A Moià, com a vila natal de Rafael de Casanova, el municipi tornarà a ser un dels punts de referència de commemoració a Catalunya. La jornada arrencarà ben d'hora, a 8:15 del matí, amb la tradicional sortida a peu des de la plaça de Sant Sebastià per fer la pujada i l'alçada de l'estelada al cim del Grony, a les 10 del matí, organitzada pels Amics del Grony. L'acte institucional central tindrà lloc a migdia, a les 12, l'Ajuntament de Moià farà la recepció oficial a l'escriptora i exdiputada Jenn Díaz Ruiz. Seguidament, a 13:15, se celebrarà l'ofrena floral davant del monument a Rafael Casanovas amb la participació de l'Espai Musical de Mollà, els Bastoners de la Vila i la colla sardanista Llaç d'Amistat. Durant tot el matí, el Museu de Mollà i casa natal de Rafael Casanovas oferirà una jornada

0: De portes obertes i activitats de lleure per tots els públics amb la col·laboració de l'entitat Caldaus. A la tarda a Castellterçol començaran els actes de la Diada a les 17:14 amb una ballada de sardanes, on estrenaran la versió per cobla del tradicional ball de contrapassa típic de la vila. A Santa Maria d'Oló els actes començaran amb la pujada al mirador de Santa Eulàlia des de la plaça Catalunya a les 9 del matí. Tot seguit es farà una xocolatada popular a la Pobla i a les 11 acabarà la celebració amb la lectura del manifest, ofrena floral al monument de Rafael Casanova i la cantada de l'himne dels Segadors acompanyats pels grallers d'Oló.
1: Municipis diferents, programacions diferents, però amb un mateix 11 de setembre. Una diada que continua sent reivindicativa, però que també es viu des de la cultura, la comunitat i la participació ciutadana. Una manera de commemorar l'11 de setembre que, un any més, surt dels actes institucionals i pren els carrers dels nostres pobles i ciutats. I ara sí, arriba la prèvia de la Festa Major Sant Feliu de Codines. Com us hem avançat al llarg dels informatius d'aquesta setmana, la prèvia arriba amb propostes consolidades i noves propostes que ara us anirem desgranant. Una prèvia que, com hem dit, a poc es va consolidant el calendari de tots els codinencs i codinenques. I és que, tot i que aquest és només el segon any que existeix com a prèvia pròpiament dita, la idea va néixer precisament per donar més espai a les entitats. Això ho explicava a l'entrevista d'aquest matí Caral Vinyals, regidora de Cultura de Sant Feliu.
2: Moltes entitats ja preguntaven per la prèvia perquè per Festa Major si fan barraques o el que sigui, no tenen la capacitat ni les hores de descans suficients com per poder organitzar activitats durant la Festa Major i les organitzen a la prèvia. Llavors, les mateixes entitats també doncs, la reclamen. Penso que la gent també aprofita i això hi pot gaudir de les activitats més enllà d'aquests 4 dies que al final són molt intensos.
1: I ara sí. Qui trobareu aquest cap de setmana? Doncs anem per parts. Dissabte 12 hi haurà jornada de portes obertes i també la inauguració de l'exposició de pintures de pintors locals. Però aquí i ara és on comencen les novetats. I és que el grup de teatre amateur de Xalles 81 s'estrena amb un microteatre a la Casa de les Arts. El cor d'Eloi Falgueres es podrà veure dissabte a 12:45 del migdia i a 17:45 de la tarda i diumenge a 19:45 del vespre. I què hi trobarem? Doncs ens ho explica Paola Bazmiño, membre de Deixalles 81.
3: A mi el que m'agrada és que jo crec que és una obra més o menys per tots els públics, o sigui, que pot interessar a tothom, perquè això té una part de joventut, perquè al final doncs, els 4 protagonistes som 4 amics que van a unes golfes i típica cosa que quedes amb els teus amics i jajajiji, però també pot interessar perquè allò que troben és tot antic i tot té, el que dèiem, doncs una història de fons.
1: I si el teatre és una de les novetats, n'hi ha una altra que arriba en música, menjar i ganes de pujar sobre un escenari. I és que el Macalu ha preparat per dissabte un karaoke vespreig a Can Xifreda a partir de les 6 de la tarda. I no serà només cantar i prou, també hi haurà, com hem dit, menjar, dinàmiques i fins i tot un beer pong. Ens ho expliquen la Jana Galimany i l'Anna Gomariz.
4: La nostra primera idea, tal com ensenyem en el vídeo en el que publicitem el karaoke, és fer un beer pong, que al final això ho feia el col·lectiu per Festa Major i hem vist que aquest any ja no ho fa, llavors perquè no es perdi això ho hem posat nosaltres allà dins. Llavors, també la idea de que cada persona quan entri rebi una paraula i durant tota la festa s'ha de trobar amb l'altra persona que rep una paraula. Llavors, a la que es troben hi ha una petita sorpresa i són dinàmiques així, molt senzilles,
5: sí,
4: però que fan unir a la gent.
1: I això serà només una part d'un cap de setmana que també comptarà amb altres activitats. Perquè diumenge, com bé us hem comentat, a part de poder veure el microteatre de Deixalles 81, torna la donació de sang, aquesta vegada amb un repte. Quina és l'entitat que donarà més sang? Ja ho descobrirem. També teniu l'exposició de vehicles d'emergència a la plaça Josep Humbert Rosàs. I torna, com l'any passat, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca. Més endavant us deixem més informació. Així que, ja ho sabeu, aquest cap de setmana Sant Feliu de Codines es calma fa motors amb la prèvia de la Festa Major. I tornem cap al Moianès, perquè a Calders i a l'Estany estan de festa major. Aquest cap de setmana arriben el gruix de les activitats als dos pobles. Jordi Givert.
0: A Calders, a 11:15, a la plaça Major, comencen amb els Castells de Foc aquesta nit. Tot seguit hi haurà el concert de grup de versions, la Tropical, i el Ball del Fanalet. De cara a demà, divendres, destaca el concurs de paelles a les 2:00 PM i un concert acústic amb Sigma a les 7:00 PM a l'Església. La nit de divendres, alerta amb el concert del grup Pasqual i Desnatats a 11:45 de la nit. I el dissabte, la Fideuà Popular serà a les 2:00, les Sardanes a les 6:00 i el Correfoc amb els Diables de Tona a les 9:00 PM, abans del concert de la Quinta, que serà a les 11:00 de la nit. Diumenge, dia 13, es tancarà la festa amb la missa solemne a les 12:00 PM, la ballada de gegants a Veneres amb el grup Serra de Marina a les 7:00 PM i la cloenda oficial serà a les 8:00 PM. A l'Estany, la celebració aquesta nit comença, com explicàvem abans, amb la baixada de torxes al Puig de la Caritat, aprofitant que és la vigília de l'11 de setembre. A 2:15 de la nit, a la plaça Major, també s'acollirà la nit de foc. Serà això amb els Diables de Castellterçol, seguida d'un sopar a la fresca i sessions de DJ. Demà destaca el concert de tarda amb el grup Cafè Trio. De cara a dissabte, al matí combinaran esports i activitats familiars amb el campionat de botifarra i el de petanca, que començaran a les 10:00 PM. També hi haurà jocs de pagès amb inflables i festa de l'escuma. Al cas del vespre, celebren la nit jove a 9:45 de la nit amb bingo musical, karaoke i DJs. La festa acabarà també diumenge amb el campionat d'escacs des de ben d'hora a les 8:00 PM a la plaça del Monestir i el de bitlles catalanes a les 10:00 PM. A la tarda, el cinema acollirà com a tancament de festa major el tradicional playback.
1: Sant Feliu viu el compte enrere per la seva festa major. Se celebrarà del 17 al 20 de setembre amb una gran quantitat d'actes que us anirem desgranant en les properes edicions de l'Eix 59. Però abans, aquest cap de setmana, hi haurà la prèvia de festa major, un programa d'actes entre la Diada i diumenge. De tots aquests actes, us n'avancem un marca de la casa, la Gincama Radiofònica d'Ona Codinenca. La ràdio repetirà l'experiència després de la bona acollida que va tenir l'edició de l'any passat. La Gincama es farà diumenge 13 de setembre a 5:45 de la tarda. Els grups que hi vulguin participar només necessiten una ràdio FM, que és per on rebran les instruccions de les proves que han de complir, i les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a través del web donacodinenca.cat.
5: L'agenda.
1: I com cada final de setmana, farem un repàs dels actes més destacats dels municipis de l'Eix. Avui una mica diferent, ja que molts d'ells us els hem anat avançat en el programa d'avui. Sí que anem a veure quines activitats més podreu trobar aquest cap de setmana al nostre entorn. A Sant Feliu de Codines, com us hem avançat, arriba la prèvia de la Festa Major, a més dels actes de la Diada. Si anem cap a Caldes, a part dels actes de la Diada, el dia 11 s'inaugura una nova exposició a la Sala del Ger, que es podrà visitar fins al 27 de setembre. S'anomena Cartografia de l'Inconscient, de l'Elisabet Planes. I diumenge, també dins els actes de la Diada, teniu Diada Castellera a la plaça Catalunya amb els castellers de Caldes, els matussers de Molins de Rei i els castellers de la Sagrada Família a 11:45. I anem cap a Bigues i Riells, on demà divendres se celebra la 37a edició de la cursa de la Vall d'Altenes, a més dels actes que es duran a terme per la Diada. I per acabar amb aquesta agenda cultural i d'oci, anem cap al Moianès, on, com bé ens ha explicat el company Jordi Givert, teniu Festa Major a Calders i a l'Estany. Però anem a veure què més podreu fer cap al Moianès. Comencem amb dissabte i amb actes fora de la Diada, perquè continua el 12è Festival a Granera, aquest cop amb un concert de Gerard Flotats al violoncel, a les 6 de la tarda. I ja diumenge, però a Castellterçol, teniu sessió de cinema amb el film Lluc, una crònica de la pastisseria, a les 6 de la tarda.
5: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquest cap de setmana llarg de setembre. I com sempre donem la benvinguda a l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tots els oients. Què tal? Com va tot? Com esteu? Arriba un cap de setmana especial, és més llarg i, per tant, a tothom li interessa el temps encara més, encara més que un cap de setmana normal. I, per fi, el titular seria que tenim un cap de setmana normal per l'època de l'any, amb les temperatures normals, amb el temps bastant normal perquè tocaria, que ja és hora, Després de molts caps de setmana amb temperatures molt més altes del normal, i, ostres, Déu-n'hi-do, quin panorama aquest estiu. Doncs, per fi, unes temperatures i una situació meteorològica bastant normal la que tindrem aquests dies. I també baixada de temperatures mínima, han baixat, s'ha notat, es nota molt, tot el cap de setmana. Atenció, perquè les mínimes estaran per sota els 15 graus, les nostres poblacions, és d'agrair, es dorm molt bé, fins i tot una mica de fresqueta en algun lloc. Ara és interessant que les nits o primeres hores de la nit es vagi obrint finestres, portes, que es pugui ventilar tot, que tot l'aire calent acumulat aquests dies es pugui anar sortint, pugui anar marxant, perquè és que les temperatures són molt altes dintre de les cases, dintre dels llocs, i així pot anar baixant una mica la temperatura. Pel que fa a les temperatures màximes, tot el cap de setmana al voltant dels 26, 27, 28 graus. Temperatures ja molt més normals per l'època de l'any. Farà calor al migdia, lògicament. Encara fa calor al setembre al migdia. Farà força calor al migdia, però un ambient molt agradable. Res a veure amb els 40 graus que teníem fa pocs dies. I un temps, el deixo per l'últim, perquè serà un temps molt tranquil. Després de les tempestes d'ahir, que tampoc van deixar molts litres, però sí que per almenys va fer una mica d'aigua i va ploure una mica, que és molt important, doncs tindrem un temps molt tranquil tot aquests dies de festa. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants, però el sol brillarà bona part del dia. Poca cosa a destacar, perquè fa el temps, només això, algun núvol baix dissabte, sobretot, però poca cosa, bastant de sol, bastant cel blau i molt poques novetats. En definitiva, uns dies perfectes per disfrutar. Aquests 3 dies de festa seran molt bons, meteorològicament parlant, i que tothom podrà disfrutar a la seva manera. Moltes gràcies, adeu!
1: I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dijous 10 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castelltrensol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies. Bona diada i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'AP7 acumula més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 6:45, les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència se sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
2: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quina era l'ànima de la Fageda.
3: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
2: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
1: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Reis. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan García.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a la Festa Major de Sant Feliu de Codines diumenge 13 de setembre de 10 a 2 a l'autobús situat al costat del Centre Cívic La Fonteta. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I avui comptem amb tres persones més que ens acompanyaran per fer un programa ben diferent, però crec que us agradarà molt, ja ho veureu com sí. Avui ens acompanya aquí el Caco Alonso. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ens acompanya també la Cristina Vilar de Bo, que és la mare del Caco i la filla del Bernardí. I també ens acompanya la Cristina Vella, que és la mare de la Cristina, l'àvia del Caco i la dona del Bernardí. Bona tarda a tots.
3: Bona tarda. Bona tarda.
4: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui és molt especial. Per què dic que és especial? Perquè no el farem la Mercè i jo. O sigui, Mercè, avui ens estalviem el tema.
0: Avui no treballarem gaire.
4: Sinó que el dirigiran la meva filla Cris i el meu net Caco, conegut de tots vosaltres, i també hi col·laborarà la meva dona Cristina, els que donem la benvinguda, i que estarà dedicat a un cantant que els agrada molt. Es diu Leiva. Crec que ho gaudireu moltíssim. En primer lloc, ara per començar, voldríem saber l'opinió dels convidats. En primer lloc, Cristina, a veure, tu que ja has començat a sentir aquestes cançons, què t'han semblat?
5: Bueno, al principi em va costar una mica, però no, m'ha agradat molt. Mira, si és que aquest dematí, mentre estava a la cuina fent el dinar, ballava.
4: Bueno, cal dir que ni ella ni jo el teníem controlat, aquest cantant, i no sabíem de què anava. I la veritat és aquesta, jo li vaig passar perquè ella se'l pogués anar escoltant, i tant ella com jo l'hem anat sentint i ens encanta. I a mesura que l'anem escoltant encara ens agradarà més. Mm-hmm. Ara passem a la meva filla. Aviam, com és que estàs aquí avui? Explica'ns.
3: Doncs bé, us explico. El tema és que fa unes setmanes estava al cotxe jo conduint i estava escoltant el vostre programa, el de la música disco. Sí. El de la música disco, que sí. Em va encantar. Re, música de fa dos estius, oi?
4: Sí. Uns quants dies més.
3: Exacte.
4: Oi, Mercè?
3: Exacte.
0: Sí, però ens van passar pipa, ens van passar ballant. Exacte. Tot el programa, eh?
3: És que, bueno, jo vaig estar al cotxe, a més era un dilluns de trànsit horrible, i em va encantar.
4: Em
3: ballant,
4: consta, perquè m'ho va dir, m'ho vas explicar, sí, sí, sí. Això.
3: Doncs jo ballant, cantant al cotxe, de fet, se'm va fer el trajecte superlleuger. Mm. I de cop i volta vaig pensar, ostres, com m'encantaria compartir un programa amb vosaltres i amb el Caco. I a més, de forma molt ràpida vaig pensar en el Leiva, perquè és un cantant que ens connecta, que el compartim, que ens comunica moltíssim. Les seves lletres són d'una intensitat emocional brutal. I bueno, en parlem molt amb el Caco, l'escoltem molt, i vaig dir, ha de ser ell. El millor de tot és que li vaig dir al Caco, i jo crec que va trigar un segon i mig a explotar de l'emoció, explotar, sí. Em va patar el mòbil de missatges.
2: La meva reacció va ser aquesta.
3: Brutal.
2: Ara no recordo on estava, però recordo veure els missatges i pensar com és possible que no ho hagués pensat abans, o que no ho haguéssim pensat abans una idea de fer ràdio junts, que és una cosa que sí. Els dos ens crida molt,
4: bueno,
2: jo perquè ho he fet...
4: Tu i jo ho havíem comentat alguna vegada, hauríem de fer més coses, més
2: sí,
4: junts.
2: Aquí però ens faltava aquesta sempre. Idea i, ja. I l'Eiva ha estat com l'oportunitat, no?, d'ajuntar-nos.
4: Que consti que la Mercè moltes vegades diu, quina llàstima que no tinguem el Caco aquí,
0: hombre,
4: eh?
0: És que, a veure, jo aprofitant...
2: Mercè, tu m'estimes massa, sempre em protegeixes molt.
0: Perquè saps que m'agrada molt com parles, la dicció que tens, i a més que ets molt professional, fill meu, què vols que t'hi digui? Ho fas
2: sí.
0: Molt bé.
2: És que he pres un bon lloc.
3: Doncs quan li vaig dir amb el Caco, tot seguit li vaig dir al pare, i evidentment va reaccionar amb la mateixa emoció. Clar. I vam dir... Això s'ha de fer.
0: I és que voldria també dir una cosa, i és que a través del Caco, de l'experiència que vam tenir el temps que vam estar fent junts al programa, tant en Bernardí com jo vam descobrir molta gent, gent jove, gent diferent, que d'una altra manera segurament no coneixeríem. I la veritat és que ho recordo com una experiència molt, molt maca.
4: I molt enriquidora.
0: Sorprenent i
4: enriquidora.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Això n'hem
0: sí.
4: Parlat moltíssimes vegades.
0: N'hem parlat però, molt perquè realment per nosaltres va ser tot un descobriment. I és una manera també d'entrar a pensar què està escoltant la gent jove. Vale? Perquè a vegades la gent que ja passem d'uns quants anys allò de 60 en amunt, no ens parem a pensar que escolta la gent de 20 i no sempre és dolent. Ja, al contrari, ja. hi ha gent molt bona. Però si no te'ls presenten, com que potser no són tan coneguts, no surten a la tele com si és l'operació no sé quina.
2: Clar.
0: Llavors no ho veus.
4: Exacte.
0: I a mi ja saps que m'agrada molt l'experiència que vam tenir.
4: I a més et sorprèn moltes vegades. Eh?
0: Sempre. Sempre va ser una sorpresa.
2: El gran objectiu era, de fet, unir aquestes generacions i descobrir-vos música mentre jo aprenia de la vostra.
4: Clar,
2: i també portar música, que a vegades avui en dia ho hem parlat moltes vegades. Es fa música que no ens unirà, no? Perquè a mi tampoc m'agrada en primer lloc.
4: Però és que amb la Mercè n'hem parlat, i amb la mama també, resulta que cantants que nosaltres no teníem ni idea, ens va donar una glopada d'aire fresc, amb aquestes... Que, escolta, ens encanta, a més, perquè el que li agrada la música, de música, una vegada, ja t'ho he explicat alguna vegada, un va dir, un gran director, no recordo ara el nom, però era un gran director, va dir que de música només n'hi ha de dues classes, bona i dolenta, referint-se a que ell escoltava rock del seu fill. És veritat
0: perquè
4: o no?
0: Perquè no, sí.
4: Doncs ja està. I això és el que ens va passar a nosaltres. Sí.
3: Però és que la realitat és que el Caco i jo... jo sempre dic que a casa he escoltat molta música ja amb vosaltres. Ja de quan era petitona, ja ho recordo. I a casa no vivim sense la música.
4: Sí,
3: i el Caco i jo... A veure, i la Clara, ens agrada música de tot tipus, i tu saps. Jo escolto el Pavarotti, m'emociono, escolto un grup de qual... O sigui, he anat a concerts que jo d'entrada hagués dit... I ara... O sigui, m'encanta, perquè vaig a tot tipus de música i m'agrada moltíssim. I, a més, tinc la gran sort de compartir-la molt amb els pares i amb els meus fills. Aleshores, és màgic.
4: Hem sigut i som una família musical a casa.
0: Això són experiències molt enriquidores.
4: Aviam, que després vindran els problemes.
0: Sí, per què vindran problemes?
4: Home, pel temps.
0: No en tenim, de problemes. Ara agafarem carrerilla.
4: Aleshores, aviam, com que tu ja has entrat pel teu compte, Caco, i ho has fet molt bé, ja no et dic res. Ara la Mercè ens llegirà... Ens llegirà el perfil de l'Eiva i a continuació ja anirem presentant les cançons.
0: Doncs vinga, va, explicarem al nostre públic qui és el senyor José Miguel Conejo Torres, que és conegut com a l'Eiva. Va néixer a Madrid el dia 30 d'abril de l'any 1980. És un cantautor espanyol consolidat com una de les figures més influents del rock en espanyol. És conegut per formar part durant una dècada del duet Pereza, entre l'any 2001 i 2011, que formava amb Rubén Pozo Prats, del qual era vocalista principal, a més de tocar el baix, la guitarra, la bateria, entre altres instruments. També és el lletrista i compositor de les seves pròpies cançons. D'altra banda, el seu primer grup no fou Pereza, sinó Mala Hierba. El seu àlies, Leiva, prové d'un jugador del futbol de l'Atlètic de Madrid que es deia Leivinha, amb el qual s'assemblava molt quan era jove. El seu germà, Juancho, segueix les seves passes a la música amb el grup Sidecars. Des que va començar la seva carrera en solitari, Leiva s'ha consolidat com un autor indispensable en el panorama del rock en espanyol, amb un estil personal i fidel a si mateix. Molts anys de fe cega i treball constant, encertades composicions, passió per la música i una màgia que només posseeixen els grans. Diciembre és el seu títol del primer àlbum en solitari de Leiva. Hi ha una discografia que va fer ell en solitari, que us la llegeixo seguidament. Diu, el primer disc va ser Diciembre, a l'any 2012, a continuació va ser Pólvora, el 2014, Monstruos, el 2016, Nuclear, 2019, Madrid Nuclear en Vivo, a l'any 2020, Cuando te muerdes el labio, a l'any 2021, i per últim, Gigante, a l'any 2025.
4: Mira, ara a continuació, ho has fet molt bé, Mercè,
0: gràcies,
4: com sempre. Ara a continuació, el Caco ens llegirà les situacions importants de la vida de l'Eiva.
2: Sí, jo us faré la primera i la meva estimada mare us farà la segona.
0: Molt bé.
2: Per cert, Mercè, dius de mi, però tu també ho fas molt bé. Vull dir que també t'has de tirar flors a tu mateixa.
0: Oi.
2: Que consti.
4: Mira, n'hem parlat moltes vegades i t'ho dic de veritat i, a
2: home,
4: més...
2: Home, és que...
4: No, i, a més, t'hi pots posar-hi de peus. Sou les millors dues veus de la ràdio d'Ona Codinenca.
0: Cuidado, que igual el que vol és tenir-nos aquí lligadets.
4: No,
2: sí, avi, ja sé per on vas.
4: És així, eh?
0: T'estimem, Bernardí, de veritat.
2: Però bueno, us comento una primera situació. El Leiva té un problema a l'ull, que és visible a distància curta i que ell no amaga i, de fet, explica. I és que el cantant espanyol Leiva va perdre la visió de l'ull esquerre als 12 anys a causa d'un accident amb una escopeta de perdigons, una situació bastant violenta. L'impacte directe va causar danys greus irreversibles, incloent despreniment de retina i pèrdua de còrnia iris, fet que el va portar a fer servir una pròtesi ocular des d'aleshores. Aquest fet va marcar un punt d'inflexió important a la seva vida, apropant-lo a la música, com us dic, per parlar d'aquest tema. Ell explica que el salvador que el va portar a quiròfan li va dir que era el noi amb més sort que havia conegut, perquè de tots els òrgans que podia perdre, havia perdut l'únic sense el qual la seva vida seguiria sent la mateixa. Vull dir que va patir una situació molt complicada, però va tenir moltíssima sort i l'ha portat a poder traduir aquest problema, aquesta situació, aquesta anècdota a la música.
3: I res, per altra banda, a més d'això de l'ull, l'Eiva té una lesió, pateix una lesió crònica i irreversible a la seva corda vocal esquerra, que li provoca paràlisi parcial i atròfia. I això li van detectar després de la pandèmia. Aquesta patologia, el que l'obliga és a operar-se abans de cada gira i li comporta, a més, un postoperatori de diversos mesos d'afonia. Tot i així, el Leiva ha aconseguit mantenir el ritme de concerts, l'únic que ha adaptat la carrera reduint una miqueta la quantitat de concerts, evitant dates seguides i ajustant sobretot els tons de les seves cançons. Per tant,
4: de totes formes, s'ho mereix, però va ser molt desgraciat aquest home, amb aspectes de la seva vida, vull dir.
0: Però jo faria la lectura al revés. O sigui, quan algú té la mala sort de que li passen coses greus, com és el cas d'això, i té la fortalesa
4: de reaccionar
0: i sortir-se'n i convertir la seva vida...
3: I d'explicar-ho a través de la música.
0: I la vida amb el que ell vol.
4: Un altre nivell, això li va passar al Julio Iglesias.
0: Sí, també. Sí,
4: te recordes que vam fer el programa dedicat a ella i tal? Aquest home resulta que era porter del Madrid, porter de segon, porter, tercer, porter i tal, i es va lesionar greument. Un li va regalar una guitarra perquè s'entretingués i a partir d'aleshores va fer...
2: Que això amb els artistes és una oportunitat
4: es dona bastant,
2: aquestes coses.
4: Però clar, s'ha de tenir el que tu dius, molta fortalesa per sortir-te d'aquest pou i tirar endavant.
0: I tant.
3: Bueno, sí, perquè ja tenia 12 anys, amb el de l'ull, ho explica com que a més se'l miraven molt i clar, els nanos al final a aquesta edat... No?
0: És una edat complicada.
4: I els nanos són cruels a aquesta edat, Se n'enriuen dels
0: defectes. Sí, però més que res que és un moment complicat, perquè ja sense que et passin coses ja és un moment difícil, perquè l'adolescència ho és.
2: Sí.
0: Si a sobre tens entrebancs, encara costa més.
4: Bueno, fem una cosa. Et sembla, Cris i Caco, que us uneu alternant i presenteu les cançons vosaltres?
2: Em sembla perfecte.
4: Doncs vinga, qui comença?
3: Començo jo.
4: Molt bé.
3: Doncs, a més, jo crec que ho hem fet molt bé, perquè comencem el programa amb la primera cançó amb la qual el Leiva comença el concert. Val a dir que jo vaig estar al concert de fa uns mesos, comença amb aquesta cançó i pell de gallina és poc. Parlem de Bajo Presión. Aquesta és una meravellosa cançó que reflexiona sobre la lluita interna i la cerca d'autenticitat. És una cançó que ens convida a creure molt en la nostra força interior, a no deixar-nos portar per la pressió externa i a continuar endavant, amb tota la determinació i confiança a pesar de tot. És preciosa.
4: Endavant.

0: Des de luego, la cançó, preciosa. Però convindreu amb mi, almenys és el que em sembla a mi, que l'acompanyament és bestial.
1: Està molt maca la cançó, la veritat és que jo no ho coneixia.
0: L'acompanyament és el que tu deies abans, impressiona. Sí. Les guitarres, l'entrada, sí, sí. Tot és bestial.
1: A mi m'agradaria dir una cosa per això.
2: Va, Mercè.
1: Avui hem aconseguit que fins i tot el nostre tècnic de so, el sí. Pau Ibars, balli. Estava ballant.
0: Sí, home,
1: o sigui
0: clar.
1: Que, a veure, això és notícia.
0: I
1: perquè
0: notícia.
1: Abans, amb aquella eufòria de tanta gent, se m'ha oblidat de dir que teníem en Pau amb nosaltres. Però és que ara està ballant.
0: No, jo perquè no. És que m'ha dit, ho diré després quan balli.
3: Bona nit.
1: Bona nit, Pau.
3: Bona nit, bona nit.
0: Cristina, de les que anirem escoltant, després ja em diràs quina és la que t'agrada més. Vale?
4: Vale, vale.
0: Doncs vinga, quina és l'altra?
2: Doncs la segona cançó que portem és 40.000, que és una cançó que personalment m'encanta, que aborda l'ambivalència emocional, la lluita interna i la dificultat de tancar etapes amoroses, que és un bon tema aquest.
1: Déu-n'hi-do.

0: altra...
1: M'ha agradat molt, eh?
0: Una altra preciosa cançó.
2: És xulíssima. Home,
3: eh? És que val a dir una cosa important, eh? El Caco i jo ens hem deixat la vida per triar cançons. O sigui, haguéssim triat 50. O sigui, no, inclús vam arribar, no a les mans, eh? No, bueno, quasi. Que som l'avi.
1: No, però que està bé, perquè... A veure, es nota... La qualitat es nota, sí, que és un estil molt personal, i jo penso que quan hi ha un segell molt, molt personal és quan realment val la pena.
3: Total.
1: Perquè les coses que tothom sona igual, mira, no. Però aquests que tenen aquest segell tan propi...
0: Especial, és jo, especial,
1: sí, aquest segell. Sí, jo crec que...
3: I a més,
1: a mi m'està agradant molt.
3: Molt. I l'altre dia ho comentàvem amb el Caco, perquè alguna cançó més coneguda potser no l'hem posat, però perquè estem buscant més la vessant personal i íntima, mm-hmm, d'ell, amb aquestes cançons que realment expressen...
0: Bueno, de fet, amb la introducció ja ho heu explicat. Sí,
2: però
0: heu anat a buscar la vessant més personal.
2: Clar, poder. Inclús podran anar, com deia, no, al producte, que és agafar cançons, que són les més populars, sí, vas una mica com a la persona i el... És el que dèiem, no? Té una tragèdia, clar, com la que té, doncs es dedica a explicar-la, doncs anem a aquelles cançons que expliquen alguna cosa de veritat.
0: Perquè
2: no?
0: Ell, quan està a l'escenari, ho explota, això o no?
3: Quan està a l'escenari, a veure, sense fer gaire cosa, et meravella.
2: Té molt carisma.
3: Et meravella. Té moltíssima personalitat per mi, eh?
0: No, però el que em refereixo és que, vull dir, explota les seves mancances físiques, vull dir?
3: No.
0: Parla?
3: No. Ho expressa a les cançons, clar, això sí, clar, bueno, i ja, ho diu obertament, perquè ho diu obertament.
0: Sí, que no se n'amaga.
3: No, i a les entrevistes ho explica i amb detalls i tot, eh? Vull dir que realment, hi ha cançons, bé, com la que, aquesta la que ve ara, no, però la següent, Ángulo Muerto, sí, és una cançó que ho explica a la perfecció.
2: Bueno, ha fet de complexes, doncs, un motiu per parlar-ne
3: obertament,
2: no?
3: Exactament.
1: I d'aquesta que ve ara, de la Gigante,
3: aquesta, doncs, Gigante, a veure, és la cançó que dona nom a l'últim disc. Sí. Aleshores, aquest disc és el més confessional de l'Eiva. És el disc potser més madur, és molt intens. En ell, inclús, admet la seva vulnerabilitat i les seves rareses, entre picades d'ullet descarades i confessions personals. De fet, es despulla, literalment, perquè a la portada surt nu, i es despulla metafòricament.
0: I és el que em referia, que no se n'amaga, veig.
2: No.
0: Vale.
3: La cançó Gigante convida a la reflexió sobre la complexitat de les relacions humanes i la recerca de significat en un món tan incert. Val a dir que el tema comú de les cançons de l'Eiva, ho anirem veient, és l'exploració de les complexitats de l'amor, el desamor, la nostàlgia, sovint amb un enfocament agradol sobre relacions que caduquen, amb inseguretats personals i aquesta necessitat de viure molt al present, però amb un to melanconiós, però alhora molt esperançador. Uh-huh. Així que...
0: Escoltem-la?
3: Exacte.
2: Escoltem-la.

0: És una cançó xulíssima, és una cançó xulíssima. La següent cançó que posarem és de les especials, de veritat, tenint en compte de qui parlem. És Ángulo Muerto, que és una cançó intimista i delicada amb un toc d'autorretrat desvergonyit. Per què? Pel que parlàvem precisament de l'ull, també que té una cita a la cançó que diu «Todo el mundo sabe que yo soy tuerto», i també una cosa que és bastant graciosa que diu que desnudo parezco un insecto i vestido un senyor, que realment és així, si ens fixem.
1: I tant que és així, sí.
0: És una semblança molt ben tirada. Una cançó que el propi Leiva li recorda al seu amic Sabina. Escoltem-la.

És una cançó que, com dèiem, no? Fa una mica, treu aquest complexe per parlar d'un problema, no?, que té i l'exposa obertament al públic. La següent cançó és una cançó que també m'encanta, com us he dit abans, que és Superpoderes, perquè és una cançó que explora la resiliència i la fortalesa interior d'una dona. De fet, va molt bé perquè aquest diumenge és el Dia de la Dona i ens encaixa perfectament per timing. Amb aquesta cançó celebra la seva capacitat de la protagonista per afrontar i superar qualsevol desafiament. Escoltem-la.

Doncs, bueno, és que cada cançó és una delícia, la veritat. Jo m'emociono. Bé, anem a per la cançó Sincericidio, que la veritat és una cançó que a mi em fascina. Tinguem present la paraula sinceridad más suicidio, que és la suma que suposa sincericidio, com un acte suïcida de la veritat. És una cançó sentimental, però que no lamenta una pèrdua, sinó un vertigen pel retrobament. Particularment, per mi, és una de les millors cançons d'amor que he escoltat, i així és com l'Eiva ens ha ensenyat a dir t'estimo.

0: Bueno.
1: És boníssim.
2: Brutal, eh?
0: Sense paraules.
2: Brutal,
0: és que és la bomba.
2: Espectacular.
3: A mi m'està agradant molt, jo ho he de dir.
0: És brutal, és brutal. I aquesta cançó realment és molt, molt, molt, molt brutal. Bueno, li toca el Caco, però res, és dir-vos que la següent, com és la seva preferida, volia dir-vos-ho i passar-li la paraula a ell.
2: I l'he de fer jo, aquesta.
3: L'has de fer tu, endavant.
2: La següent cançó és Breaking Bad, que és, doncs, com ha comentat, de les nostres cançons preferides, en el meu cas, la meva preferida. Aquesta cançó el que fa és submergir l'oient en una reflexió sobre l'impacte de la fama, que no és poc, i l'èxit a la vida personal, també amb un toc d'humor amb el Ja sé que no és para tanto. I aquesta cançó en particular té una frase que evidentment fa referència al títol, que és el nom d'una sèrie, en el meu cas, la meva opinió, a part de ser la meva cançó preferida, crec que és la millor sèrie que s'ha fet mai, i els canvis d'aquesta sèrie detectaran ràpid la frase que té a la cançó. Escoltem-la.

0: Escandalós.
1: Escandalós. A més, ens mirem clar com aquesta cançó i...
0: Escandalós, aquesta cançó.
1: Ens passa pel cap totes les coses del món. Bé, seguim. El polvo de los días raros. Aquesta és una brutal cançó que submergeix en la pèrdua i en el dol, en una angoixa que es veu reflectida en aquella sensació de buidor que arriba després de la ruptura. També és cert que diuen que és un homenatge al seu germà petit, Juancho. Per tant, també és tota una declaració d'amor fraternal. Endavant. Sí.

0: És una cançó també xulíssima. És que no hi ha excepcions aquí, eh?
1: No, no, vull a mi m'agraden totes. No, de moment anem bé.
0: La següent cançó és una cançó molt coneguda, perquè és d'una pel·lícula molt coneguda, que és La Llamada, que el 2018 va guanyar el Goya per millor cançó original, no? Per aquesta pel·lícula. I és la pel·lícula dels Javis, de Javier Ambrosi i Javier Calvo. I està protagonitzada per Ana Castillo i Macarena García, que també són molt conegudes a Espanya. Escoltem-la.

0: Seguim, sense fer excepcions, seguim amb les cançons bones. I ara seguirem també en aquesta dinàmica, perquè anem a l'última cançó que ha tret l'Eiva, que és Hasta que me quede sin voz, que és molt significativa. I, bueno, l'Eiva ha estat nominat als Premis Goya 2026 per aquest tema, que és el principal de la pel·lícula documental de títol homònim, que ha competit a la 40a edició dels Guardons de Cinema Espanyol en la categoria de millor cançó original. L'Eiva, ell, ja compta amb dos Premis Goya per La llamada, com hem fet la cançó ara, el 2018, i per Sintiéndolo mucho, al costat de Joaquín Sabina, el 2023. Hasta que me quede sin voz és una pel·lícula documental que narra el recorregut vital de l'artista des del punt més àlgid de la seva carrera fins a un dels moments més vulnerables i complicats de la seva vida. La gestió del seu problema a la veu enmig d'una voràgina d'èxit i de decisions crucials, entre els quals s'inclou el pas per quiròfan, com hem comentat anteriorment. L'Eiva concedeix i ens obre les portes una mica a aquesta situació tan complicada de gestionar. El problema irreversible, la corda vocal, desafia de manera constant i persistent el present i també el futur, evidentment, d'un Leiva que no concep cap altra opció que seguir endavant.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: L'he pensado varias veces. Siempre hay una buena excusa.

0: Bueno, doncs arribem al final i acabarem per tot lo alto, no, Cacó? Igual que l'Eiva...
1: És que ha sigut bestial, el
2: brutal.
1: Programa.
2: Hem d'acabar així, hem d'acabar així.
0: Igual que l'Eiva acaba els seus concerts, així que ara toca Princeses. Princeses és una cançó de Pereza, del seu grup d'abans, i l'Eiva té, és curiós, l'Eiva té una relació d'amor-odi amb aquesta cançó. Ella explica que la va escriure quan tenia 21 anyets a casa dels pares, a la llitera que compartia amb un dels seus germans, i la va fer així un pim-pam. I la va deixar.
1: Però vaja, per ser un pim-pam,
0: sí, exacte,
1: eh?
0: Sí, exacte. Sí, sí, bueno, sí, ell jo crec que va ràpidament va veure que era un hit, eh? Aleshores, és una cançó adolescent, d'una etapa molt concreta de la seva vida, però que aquesta cançó es va anar fent gran. I ell va renunciar molt, durant molt temps a tocar-la, però realment els seguidors i els seus fans ens agrada molt. I com ell diu, s'ha reconciliat amb aquest tema, reconeixent-li el seu valor nostàlgic i reincorporant-la en els seus directes. Així que anem amb Princeses.

0: Bé, ho deixarem aquí, no? Perquè
1: primer, avui, si em permets, li vull preguntar a la meva dona aviam quina li ha agradat més.
2: Totes. No, com les he anat sentint, diverses vegades, al principi no em va dir res, però després sí.
3: I enganxa, no?
4: Aquest cop es pot donar aquesta resposta, eh? Iaia, te la validem, perquè aquest cop s'ha de dir això, eh? Que són totes.
1: Mira, com que ja no ens queda temps, si em deixeu dir les que a mi m'han agradat més, Ángulo Muerto i Sincericidio.
3: Sí,
1: amb això ja ho tinc tot dit.
4: Bones eleccions.
0: Doncs vinga, ho deixarem aquí, perquè em sembla que no ens queda pràcticament temps en el programa. Donar les gràcies als que ens han ajudat avui a fer el programa, la Cristina, mare, la Cristina filla, en Caco, i, com no, el meu company, en Bernardí, que sempre hi és.
1: Avui hem sigut una miqueta convidats de pedra, tu i jo, eh?
0: Sí, però ens hem passat molt bé. O sigui que gràcies per haver-nos ensenyat un cop més un nou personatge que no coneixíem.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I, com sempre, recordar els nostres oients que poden baixar els programes sempre que vulguin a partir de l'aplicació d'Ona Codinenca i que continuïn escoltant molta música, que això sempre és bo.
1: I sobretot aquesta que, escolta, els agradarà, com ens passa la meva dona i a mi.
0: Doncs vinga, fins d'aquí 15 dies.
1: Fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Xavi, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 177. I sí, senyors, arrenquem l'últim programa de la temporada. Ara sí, és el moment d'entrevistar ni més ni menys que uns autèntics cracs de Sant Feliu de Codines. Estic parlant ni més ni menys que de l'Albert Serrats, conegut com a DJ Massi.
2: Bona nit.
1: Què tal? Com estem?
2: Bé, Charlie.
1: Ivan Casas, DJ Terrible, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Francesc Esturgó, DJ Cat.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Miquel Sanz, DJ Mike.
5: Hola, bona nit.
1: També hem d'esmentar el Marc Cuní, DJ Cuní, i el Joan Paré, DJ Calambre. Vamos a darle cana a l'ampista, també, a la tienda. Tots ells són els membres de la tienda, una discoteca de Sant Feliu de Codines que fa ni més ni menys farà per la festa major la friolera, que dirien en castellà, de 25 anys.
2: Primaveres.
1: 25 primaveres, i tardors, i estius,
4: sol,
1: hiverns, cada dia de sol a sol i de lluna a lluna, no?
3: I que tant,
1: diríem.
3: I que no falti.
1: I que no falti. Bueno, si voleu, doncs ja us llenço doncs la primera pregunta, que la tinc aquí...
2: Dispara, Charlie,
1: al paperet, a la meva xuleta. Em contesteu qui vulgueu, eh? Vull dir, qui se...
2: Anirem fotent.
1: Anireu foment.
2: Sí, sí.
1: Com va néixer la idea d'obrir la tienda i quin ambient musical hi havia a Sant Feliu de Codines en aquell moment? Ara agafeu el DeLorean, 25 anys enrere, i ja em podeu explicar una mica.
2: Qui ens explica això?
4: Bueno, això és una mica llarg, ho resumirem, no?
1: Perquè sí,
4: si no,
1: sí.
4: No ens en anem ni demà. Però tot neix, bueno, a través de pues, un local molt petit que tenia el meu pare a Sant Feliu. Uh-huh. A dia d'avui és on dormo amb la meva dona, o sigui que imagina't com ha acabat la història. Però aquest local, precisament, la sala d'avui en dia que es diu La Tienda, es diu així perquè era una botiga que va muntar el meu pare de confecció, de tèxtil, i quan ell pues, la va tancar, jo me la vaig quedar i vaig començar a muntar pues, una mica, diguéssim, la sala. Uh-huh. Em va comprar pues, els plats...
2: Pastisseria, Esturgó, pastisseria.
4: Va ser la pastisseria Serrats, és veritat. És veritat. Abans de tot això va ser la pastisseria.
3: Aquí tot està lligat.
2: Sí, sí.
3: Tot està lligat.
4: Era el destí, era el destí.
1: Era un bon pastís i
2: sí,
1: que,
2: bon
1: que hi veu acabar dormint i tot a la pastisseria.
4: Sí, sí, sí. I bueno, una mica va néixer el nom d'això, no? Hi ha molta gent que potser no ho sap i precisament es diu La Tienda per la gent quan volia vindre a casa meva pues, a escoltar música o estar allà un ratet i tal, pues, precisament deien això, no? On te vais? Deien, pues vamos a La Tienda, a casa de l'Esturgó, i es va quedar pues, La Tienda. I, bueno, i així ha sigut una mica resumit de lo que, per què es diu La Tienda i com va néixer tot això, no?
2: Ni
4: també
2: més,
4: he de dir un incís, que això potser DJ Terrible no ho té present, però jo era molt jovenet, que DJ Terrible ja feia potser un parell d'anys que punxava ell. Mm. Llavors, clar, aquí darrere la ràdio ell vivia i jo venia a casa seva a veure com ho feia.
2: Sí,
4: és a dir, que el meu mestre, per dir alguna cosa, pues, ha sigut sempre DJ Terrible, i el que em va fer pues, ser pues, DJ, que potser si no hagués estat ell en aquell moment, no hagués sigut mai DJ, o sí, no se sap, no? Però com que el tenia ell com un referent, pues, va ser com, hòstia, mola molt el que fa aquest tio, i vam començar amb el...
3: Per casa meva passava tothom. Això tot s'ha de dir, eh? Per casa meva passava tothom venia a punxar, és més... Tota la colla d'amics que avui en dia segueixen sent els mateixos, quasi tots saben punxar. Per què? Perquè sí. Tots vam començar igual. A casa meva, al centre cívic, i tots ens vam dedicar al mateix. Jo vaig seguir, alguns ho van deixar-ho, no van seguir amb la constància, però bueno, Jo crec que tots hem començat amb la mateixa base.
2: Tots hem tocat plàstic, sí. Vinil. Tots hem tocat
4: aquella, aquella època l'Ivan ens feia les cintes de caset, per tots.
5: Ara ja seria qüestió de posar una acadèmia per disjòquers a Sant Feliu que es digués l'Acadèmia.
3: Però han sortit bons disjòquers d'aquí a Sant Feliu
4: sí,
3: de Codines.
4: Sí, sí.
5: Ojo, eh? Coneixem un que viu per aquí prop, el Roboy. Sí? Ni més ni menys.
6: Ha tingut bona escola.
3: Sí. I tant.
5: Adéu, mare de Déu. Bueno, seguim amb la segona pregunta, ja que ho resumiu tant, doncs ara us deixaré esplaiar una mica més. Ah, no m'heu contestat quin ambient hi havia, quin ambient sí, musical sí. Hi havia en aquell moment.
4: Bueno, en aquell moment era evident que la Màquina pues, era, jo per mi, ja maquinero, o sigui, jo parlo com a maquinero, però també parlo com a objectivament... que aquella època la Màquina era el que ho patava més. O sigui, no hi havia ni reggaetons, ni música, per sort. Ni competència alguna, no? La Màquina, al final, és un estil que podem estar orgullosos d'aquest país. I, hòsties, l'hem de defensar a mort, sempre ho he dit. És un estil que molts llocs on anaves deien, hòstia, és que mola molt aquest rotllo que teniu, perquè tu te'n vas a Canàries i no sabien de què era la Màquina, no? I ho ensenyaves i la gent al·lucinava. I és una música que jo crec que en aquella època va ser l'hòstia.
6: Va ser punter.
5: Podríem equiparar la Màquina a la sardana, que és una cosa nostra.
4: Sí, és nostra.
3: Totalment de la
5: nostra. Gènere nostre.
4: I crec que no és només música, és una cultura i una forma de pensar, la Màquina. Que això pues, és molt xulo. Mm-hmm. És una comunitat molt diferent i que crec que al principi es va jutjar d'una manera que no es mereixia, mm-hmm. però s'ha demostrat que la Màquina és... és música, sensacions i festa sí. I alegria bon rotllo.
5: Que el que diuen, que pel que jo havia sentit i he vist documentals i tot això, que era de la música de la ruta,
7: sí,
5: aquí va haver-hi un que la va accelerar i va dir, doncs,
7: correcte. La
5: portem i això es dirà Màquina.
7: Al final, la Màquina catalana va ser, l'escrivien amb la K.
4: Sí,
5: Màquina. Està mirant l'Ivan en plan de...
3: No, sí, totalment correcte. O sigui, la Màquina, diguéssim, d'aquí és una branca que es deriva... de la ruta, i els productors aprofiten doncs, per crear un nou estil, canviant algunes coses, però segueix sent un derivat de lo que venia sent la ruta.
5: Sí, totalment. Sí.
3: Un derivat.
5: I en una passada, a més, aquella època, si recordeu, hi havia Perquè, sí. Pon Aeri...
7: Hòstia, n'hi havia moltes.
5: Hi havia, què més?
4: Disco 8.
3: Scorpia, Chassis...
6: La Festa...
5: La Festa... La Festa estava aquí a Caldes, no?
7: Sí. I després a Sant Celoni.
5: I a Sant Celoni també.
7: Sí.
5: I el Pon Aeri i Vallgorguina també, no?
7: Vallgorguina...
3: On hi havia el Pon Aeri i Vallgorguina és on hi havia la Festa. On la Festa de Caldes va anar a Vallgorguina.
5: Llavors van tancar... Va ser primer Caldes i després a Vallgorguina.
3: Correcte. Quan van tancar la Festa a Vallgorguina, van obrir el Pon Aeri en aquella sala.
4: A Chassis.
6: Bueno, podríem Chassis. Dir que vam començar la Festa.
3: Sí, nosaltres vam criar allà.
7: Sí.
6: Els nostres primers passos...
7: Pinitos són de la Festa.
4: Tots anaven de festa a la Festa i jo no podia entrar perquè era massa petit i deia, cabrons. Jo em quedava aquí Sant Feliu tirant.
6: Bueno, jo havíem anat a sessions de tarda, sí, perquè la nit era...
3: No, jo la nit sí que havia arribat.
6: Tu la nit sí, però jo encara no.
7: L'Ivan es nota que és més grandet.
4: Sí. Se li veu.
5: Recordeu quina va ser, perdoneu, la primera nit d'obertura de la tienda i com va reaccionar la gent del poble i dels voltants?
3: Bueno, tot depèn de quina tienda parlem. Si parlem de la casa del Francesc, era...
5: La
3: que tenim, diguéssim, actualment...
7: A la Fonteta.
3: Aquesta va començar... Jo 2004, crec... poder?
4: Sí, perquè vam començar a fer tardes.
3: Sí.
4: Llavors...
7: Els tardeus, que es diuen ara.
4: Sí,
7: tardeus. Ara deien tardeig.
5: Ara ho reiniciem.
3: Nosaltres ja érem pioners, amb això. Pioners.
4: Sí. Llàstima que no vam seguir. Però sí, no sé, pues por ahí, pot ser. Més o menys.
7: 2004, diem?
3: 2004, més o menys. O sigui, entre 2003 i 2004.
4: Que és curiós, perquè fèiem sempre els divendres, al principi.
3: Sí.
4: I era com, bueno, clar...
7: Divendres tardeig, no.
4: No, a la nit.
7: A la nit.
4: Inclús, com que no érem entitat, ens ficaven una persona perquè vigilés, perquè no es deixaven obrir-la sola.
7: Qui hi havia l'estrope? Qui hi havia vigilat?
3: No, hi havia l'Àngel.
7: L'Àngel. El conserge,
4: sí,
7: vaja.
4: Sí. Sí.
5: Ja veig que l'Albert Serrat
3: jo crec que vam començar...
5: donant dubtes i remindent de resolent dubtes que van passant pel cap en aquest moment.
3: Jo crec que vam començar unes sessions de tarda i ja ràpid després vam passar la nit.
4: Sí.
5: Ostres.
3: Passar la nit perquè vèiem que, bueno, que la gent s'ho agafava amb més ganes a la nit i també era... Aviam, Sant Feliu és un poble petit i veiem que faltava alguna cosa aquí en aquest poble, no? O sigui, hi havia el Sidecar, hi havia aquests bars, però faltava alguna cosa. Sempre hi havia hagut algun bar musical així una mica més puntero, com va haver-hi el Vol.
7: El Vol, sí, sí, sí.
5: Segueix faltant, simplement, Ivan, segueix faltant.
6: Hi havia hagut el Manzius, també.
5: I un servidor mirarà de fer feina, en aquest sentit.
3: I vam decidir, doncs, agafar el ritme d'agafar-ho la nit, i la veritat que al principi, doncs, molt bé, venia gent del poble, perquè clar, la gent no podia agafar el cotxe per anar de festa por ahí, doncs es quedava al poble. I la veritat que l'ambient
5: i el boca a boca devia anar
3: A tope.
5: Llavors és el que hi havia, vull dir, no hi havia ni Instagram.
3: És més, tancaven algun bar i la gent sortia i anaven a fotre l'última copa a la tienda.
5: Això és el que té de bo, perquè, ostres, acabes d'un lloc i baixes cap a la tienda.
7: Em vas cap a l'after.
4: Que hem de dir que a casa meva, a aquella època, quan es va traslladar tot al centre cívic, van quedar els veïns a gust.
3: Sí.
4: Perquè a casa meva eren totes les tardes de divendres i dissabte.
7: El meu cunyat
4: m'ho deia. Fins a les 10, 11. I després, als cap d'anys, fins a les 4 del matí, amb les portes obertes, que un any, tot Caldes va pujar i vam patar el carrer Estatut, tot de gent, podia hi havia 300 persones fora i tot ple dins, o sigui que hem fet locures molt guais.
5: Ja, era com un Love the 90s, però Sant Feliu de Codines.
4: Sí.
7: Eren altres temps,
4: Ara mateix m'ho fa el veí i el mato.
5: Ah,
4: no sé si ho aguanto jo, això.
5: Has de pensar que un dia ho vas fer tu, també.
4: Sí, això és veritat.
3: Memòria selectiva.
5: Memòria selectiva, exacte. Sí, sí. Què tenia la cultura màquina dels anys 90 i 2000 que feia que tanta gent s'hi sentís identificada una mica? M'ho heu anat dient,
7: sí.
5: Però hem parlat del perquè, hem parlat de la cultura que es va anar creant arrel d'aquest estil, però què hi podríeu aportar? No sé, tothom mira l'Albert Serrat.
6: Bueno, abans, com hem comentat, doncs, bueno, venia una mica del moviment de la Ruta del Bacalao, vale? Però després va ser una temporada que es va donar molt boom, tant radiofònicament, per la tele hi havia molts anuncis, hi havia molts locals també, moltes discoteques obertes, inclús hi havia xassis que feia retransmitir la seva sessió per la ràdio.
7: Hòstia,
6: qui no havia tingut una sessió de xassis gravada llavors?
7: Qui es quedava despert gravant les sessions?
4: Jo però aquell moment el que era el puto amo era el que tenia l'autorevers. Que saltava
5: que
4: la cinta.
5: Una banda i l'altra.
6: Podies gravar les dues cares.
4: El que no ho tenia era un pringat que es tenia que quedar... Es tenia que quedar, acabés la primera cara i girar la cinta.
5: Que a casa meva dèiem a l'autoreverse.
3: Correcte.
5: I a part era una passada. A part també hem de dir recopilatoris que existien.
6: Hi havia molts recopilatoris.
7: Tu en portes un.
5: Jo en porto un.
6: Jo personalment vaig començar amb màquina total.
3: Això són les arrels. Això són les arrels.
5: Els dos primers, sobretot, que són els que fan...
7: Màquina total.
5: Els que jo fan el tecnoindustrial i màquina i tot
6: vaig
5: això.
6: Vaig començar amb el màquina total 4, jo.
3: Rompe con todo.
4: Jo tenia l'1 que sortia al
6: Terminator. El Dance Sessions. Dance Sessions també.
7: Molt bo, també.
6: Van ser els primers que em va enamorar.
5: Jo haig de dir que, ara que parlem del màquina total, el primer... Clar, jo tenia 11 anys i allò era música retumbante.
7: Sí,
5: no?
7: Era molt nou.
5: El meu sentit era molt fort, no? Sí. Després el segon, hosti, Chimo Bayo, dic, perfecte, ja comença. El 3 és el del Terminator, que aquell doncs va seguint l'estela, però ja comences a tenir-lo ja com una mica més comercial.
4: Sí.
5: El 4... també, perquè posin el Please Don't Go amb un màquina total 4, doncs no, Please Don't Go, Please Don't Do It, no? Seria. I del 5 en amunt, doncs ja els coneixeu, vull dir...
3: Sí, després també hi havia l'Homes Duro, que també estava molt bé.
4: Sí.
5: Que això era el recordatori
4: amb el Jesulín d'Euric,
7: Sí, el Corropipi.
4: Que deia una frase que a mi no s'ha anat mai del cap.
7: Cuida CML.
4: Cuida CML, que CML cuide. Era boníssim,
5: Mare de Déu, quins records,
7: Ha plogut, senyors.
5: Sí. Quantes primaveres, Massi? 22,
6: sí.
5: Ja?
6: Des de...
5: 25 a la Festa Major, recordem. Hem de traslladar-nos també abans de que estiguessin a la Fonteta, com ells molt bé han explicat. Com ha evolucionat la tienda al llarg d'aquests 25 anys, tant musicalment com estèticament?
3: Bueno, jo crec que podem separar... En dues parts, no? O sigui, el que és la tienda, diguéssim, de quan estava a Casa Francesc i quan passem aquí a la Fonteta. La música ha anat evolucionant sempre. Nosaltres anàvem, diguéssim, arrel de lo que anava sonant el perquè. O sigui, nosaltres sempre, la nostra referència sempre ha sigut el perquè. Mm-hmm. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, creiem que eren els que manaven musicalment.
7: I segueixen.
3: Sí. El Pont Aeri també, el Pont Aeri també estava molt fort, però posava molt hardcore. I nosaltres, a ell sí que li ha agradat, el Cat sí que li ha agradat bastant el hardcore, a mi no m'agradava tant. Llavors no ens vam fixar tant en aquest referent. Però tot el que sonava el perquè era sentir-ho, anar-nos-en el dissabte a comprar discos a l'Hospitalet. Sí.
4: O el diferent disc, no?, de Granollers, també.
3: O el diferent disc, o després ja vam anar a la Sintètic, sí, a Mataró.
4: Sí, sí.
3: I era anar allà i dir, escolta, aquests temes que han sonat aquest dissabte, el perquè, quins són? Aquest. I llavors,
7: pues, molts complicats de trobar.
3: Sí. Molt complicats de trobar.
4: Hem de dir una cosa. Ha canviat tot tant que jo crec que abans l'emoció aquesta que teníem com a discjòqueis, no? Perquè nosaltres no anàvem al perquè només a passar-ho bé, sinó que anàvem a estudiar...
7: Culturitzar-te una mica.
4: Els discjòqueis que més ens apassionaven, que era Pastis Wenry, i aprendre d'ells, no? Que això és molt diferent, no? La persona que només va ballar o la que es va fixar com es fan les coses i aprendre d'ells, no? Jo crec que era tan brutal el fet d'estar allà i que et diguessin no, tema, no sé què, pum, i no et deien ni el nom i tu amb la galeta al disco mirant quin disco era.
7: I molts cops amb la galeta tapada.
4: Tapada, perquè
7: no veiessis el nom del disc.
6: Perquè no veiessis el remix exclusiu que havien comprat a Londres.
7: Sí, correcte.
4: I tothom anava boig a la discoteca i què és això, pum, i al cap d'un dia tothom, sí, em sembla que no sé què,
7: i no hi havia, no hi havia Chathams ni hi havia històries d'aquestes que poguessin xivar els tracks.
6: Hi havia internet.
7: Internet sí, però no tan avançat.
6: Jo, si em permeteu, com que comentàveu de fixar-vos amb el que feien els discjòqueis, i una vegada a mi Toni Peret em va renyar perquè no mirava el que feien ells. O sigui, m'explico. Vaig estar al Boca, que actuaven el Josep Maria Castells i el Toni Peret, no? I en lloc de mirar a la pantalla, perquè ells punxaven en vídeo, llavors van començar des del Children of the 80s l'any 2015, clar, jo me'ls mirava amb ells. Me'ls mirava amb ells i mirava els botons, a veure què feien, com ho feien, quin programa utilitzaven, etcètera, etcètera, no? I a mi el Toni em diu, mira la pantalla, Carles, mira la pantalla. I jo, ostres, que ho feu en vídeo, hola, que xulo, tio! Sí. I imagina que em cridin l'atenció per dir, no, és que no pares de mirar la taula i no pares de... Vull dir que igual ho fèieu vosaltres també, amb el Pastis i Buenri i companyia.
3: Per què? Hi havia una pantalla i també sortien ells,
7: sí, enfocada
3: a la taula,
7: mixer,
3: com ho feien
6: tot. I es veia com ho feien.
3: Sí, això és xulo.
4: A ratos, perquè ja et dic, sortien coses psicodèliques que com miressis gaire a rato, el cubata que t'havies fotut, quedaves grogui.
6: Mare meva. Aquí hi ha una mica m'heu contestat, però...
3: Sí, però bueno, si vols que t'expliqui, per exemple, la tendència musical de la tienda, sempre sí. Hem considerat, pues, que ha sigut màquina d'aquí, la màquina catalana. Mm. Ens vam arrepenjar també molt a Hairstyle, mm-hmm, en la seva època, que mm-hmm va ser també el que va sonar el parquè, que eren, utilitzàvem de base, no? Bases contundents. Algú de hardcore, el Cat sí també li va posar algú de hardcore, i Hard Trends, que era el sello personalitzat de DJ Pastis. I molts temes que tenien més de 10 i 15 anys. I estaven sonant ara com si fossin...
6: Nous de trinca.
3: I eren temes del 92, del 93... I dius, hòstia, que bé que sonava aquella música. És que era acollonant.
6: I que bé que segueix sonant, perquè a més estan editant vinils nous i remasteritzant les cançons de farà 20 anys. No?
3: Sí, sí. Per això vam intentar, pues, agafar una mica de cada cantó, no? Agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i crear el nostre estil personal.
6: Molt bé. Quins DJs o artistes han deixat una empremta especial a la història de la tienda? Jo vaig coincidir amb Ricardo F i amb Rubén XXL, que des d'aquí els envio una cordial salutació. El Rubén el vam entrevistar el dia 5 de juny, podeu ficar-vos al podcast i allà sentireu l'entrevista amb el Rubén. I el Ricardo F, que va ser l'única vegada que vaig anar a Chassis, van ser 12 hores, no havia anat mai a Chassis, em van dir uns col·legues d'on estudiava el cicle formatiu, diu, anem a Chassis, tal, i dic, hosti, vols dir que em fa pal i tal? No, vine. Només vam sortir per anar a fer una hamburguesa al McDonald's d'allà a prop i...
7: I vau tornar? Oita.
5: Hi havia el Ricardo F, era l'aniversari del jefe de xassis, a tots ens va convidar a xupitos i jo no dic com vaig ni tornar. No ho sé, no me'n recordo.
7: Deixem-ho
5: aquí. Deixem-ho aquí, però va ser la bomba.
4: Va ser l'hamburguesa.
5: Vaig disfrutar molt.
4: Va sentar malament l'hamburguesa, a mi em passava.
5: Sí, és possible, és possible. No, però tinc un bon record perquè pensava, dic, hòstia, aquí hi havia Megatron.
7: Clar,
5: hòstia. Aquí hi havia Megatron. Aquí baixava el Castells o el Fernandisco amb la...
3: Sí, sí,
5: amb la nau espacial, amb l'Omni. Omni. Òmnibus.
3: Sí, sí. Molt bona aquella, eh?
5: Molt bona.
7: L'Òmnibus, sí.
5: Hi ha alguna nit o alguna anècdota viscuda a la tienda que considereu impossible d'oblidar? Bueno,
3: buf.
5: A
3: veure, bueno, ens hem saltat.
5: No m'heu contestat. Va, Ivan, fot-li.
3: Bueno, DJs que hagin marcat una empremta a la tienda, doncs, bueno, jo crec...
7: Hi ha bastants.
3: Jo crec que tots.
7: Hi ha bastants. Bona, tots els que han vingut, cadascú ha portat el seu granet de sorra, al final.
3: Jo crec que tots han marcat
5: Pastis
3: una...
5: Pastis i Buenri... I...
3: Sí, però oh. Pastis i Buenri poder són els que més repercussió van tindre, perquè, clar, en aquell moment... Oh. Era...
4: Sí.
7: Quan vam convidar Pastis, que van ser uns cabrons, va ser una convidada que no ho sabia ningú de la tienda.
5: Sorpresa,
7: cap ningú de l'equip ho sabia, només ho sabia...
3: Sí, jo i el Cuni.
7: I el Cuni.
3: Sí. Érem els únics que sabíem que Pastis vindria a punxar aquella festa major. No ho sabia ningú. Si vam aguantar
5: com,
3: el secret...
5: Com que tampoc hi havia xarxes socials per dir «Ei, família, que estic aquí, que tal...»
3: No ho sabia. Bueno, no, sí que hi havia xarxes, eh? Sí. Estem parlant del 2014.
6: 2015, no? Va ser...
3: Sí que hi havia xarxes, sí.
5: Sí, però bueno. Messenger, potser?
3: Facebook.
7: No, Facebook.
5: Sí, sí. Facebook i Messenger. Bueno, sí, sí.
3: Però ho vam portar molt en secret. No ho vam dir a ningú. I imagina't la cara de la gent. Uau. Estar a les dues de la matinada punxant a la tienda i de cop apareix el Pastis amb la maleta aquí a sobre de l'esquena.
7: La gent baixava corrents cap a la carpa a avisar tu, que hi ha DJ Pastis a la tienda.
3: La gent es va quedar petrificada. Diu, hòstia, com pot ser això?
6: Dic,
3: sí, nanos, aquí el teniu. Pues va pujar de la carpa, va començar a pujar gent. I es va omplir la sala.
5: Ara entenc el Pastis, perquè com que era una pastisseria, ara entenc jo. Ara lligo els...
6: Tot va relacionat.
5: Sí. Tot va relacionat.
7: Vam portar el Pastis.
5: Sí, vau portar la cirereta del Pastis,
7: del
5: Pastis, no?
7: Exactament.
5: Devia ser una passada aquell
3: molt
5: dia.
3: Xulo.
5: Eh?
7: Molt xulo.
5: Tota una mar de gent.
7: D'ençà d'aquest cop vam començar a convidar DJs del calibre de Pastis i Wenry. Ja vam pujar una mica el llistó, no?
4: Sí, hasta Nando Discontrol...
7: Que també hi ha anècdota del Nando, amb el Cuni, molt maca.
5: Podríem dir que aquesta fos una nit que no oblidareu mai, perquè és la pregunta que us volia fer era aquesta. 100%. Després,
7: 100%. I... Però cada DJ té alguna coseta o cada nit que tens un record maco d'aquella nit.
4: Sí.
7: Però com a especial, la del Pastis és correcta. Sí, sí, sí. És una anècdota xula.
5: Com ha canviat el perfil del públic de la tienda des dels inicis fins avui?
6: Bé, el perfil del públic diria que més o menys s'ha mantingut sempre el mateix. Potser sí que ha vingut gent nova, però més o menys el públic que hem tingut sempre ha sigut fidel a la tienda
7: sí,
6: i ha continuat venint.
7: Sí, és gent del nostre cercle,
6: passa,
7: al final.
6: Sí, passa que després la gent que potser pujava més de Caldes va deixar de pujar pel tema de desplaçaments, també, però més o menys sempre s'ha mantingut igual. Passa que ara, des del Covid, va haver-hi una mica de peron, després ha tornat a costar una mica engegar un altre cop, però normalment sempre hem tingut els mateixos...
4: Sí.
6: El mateix
3: públic. Clar, estem parlant de 25 anys. La gent que venia fa 25 anys enrere, ara ja tenen els nens ja a casa a la universitat.
4: Sí.
3: O sigui que...
7: Anem creixent.
6: Clar, ara, veus gent, doncs sí, de 30, 40...
7: I cada cop 50, fa més mandra,
6: però ara...
4: El tema de festa major, per això...
5: Però tot torna, eh?
4: Faig un incís, eh? O sigui, la festa major... Jo vaig veure molta gent jove.
7: Sí.
4: O sigui, això és molt guai perquè estàs veient que com abans nosaltres érem jovenets i ens flipava la màquina, doncs ara jo també estic veient que la gent jove d'ara s'hi està flipant un montón a nosaltres. Inclús
5: I al tanto, digues. Perdoneu que us interrompi, al tanto, perquè hi ha una nova generació que li mola moltíssim les cançons dels 90, però flipen.
7: Sí, sí.
4: Sí.
5: I dius, ja hem tingut el prestigi de poder haver viscut aquestes dècades tan impressionants musicalment parlant. No?
3: Sí, sí, no, ja pugen generacions. Mira, el meu fill té 13 anys i escolta cançons dels anys 70. I dius, hòstia, no t'agrada el reggaeton? No. Què t'agrada? Les cançons dels anys 70, Fleetwood Mac... I ningú li ha ensenyat això, eh?
5: Doncs
3: ningú li ha ensenyat.
5: El dia 11 de juliol, a Castell d'Aro, un servidor farà un vespreig del 70.
3: Toma, hòstia.
4: Ja. Hòstia, ho ha vengut,
5: eh? Que...
4: Ja,
5: ja aprofito ja. Per...
4: Ho ha vengut, eh?
5: Pam.
4: Ho ha vengut bé, ho ha vengut bé.
7: Vols dir que no havíeu quedat entesos? Amb
4: sí,
7: aquesta...
4: sí.
5: Sí, jo li feia senyals, dic, ara?
7: Ara, ara.
5: Molt bé, tinc una sorpresa per vosaltres.
7: A veure, va.
5: A veure si aquest senyor doncs, us envia salutacions per tots vosaltres i per aquests 25 fantàstics anys de la tienda. Ui. No sé si se sent.
4: Espera, perdoneu,
5: no,
4: eh?
5: No. No se sent. A veure, coses del...
7: Del directe. Del directe passa, eh? Pot passar, home.
5: Claro. Són coses del directe.
4: Direm que ha saltat l'agulla.
5: No, no, no, no, no, no. Ara sí. No, què anaves a dir?
8: No, que des d'aquí ens envien una salutació. Són increïbles, ho fan... Home. Increïble, són molt bona gent i la veritat que estic, jo quan vaig allà estic a casa, me cuiden molt, me ric molt, són, bueno, encantats, la veritat. Són
5: jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i sí? no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no, aquesta vegada, com que és un esdeveniment solidari, exacte, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més
8: sí?
5: i tal.
8: Sí, bueno.
5: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt, molt maca.
8: Em aconsella puta mare, eh? Ho fan molt bé.
5: I inclús m'han aconsellat, doncs, alguns temes i tal, el de, com es diu, aquell, el de... Bueno, aquell que fa... Tiririt, el del...
7: El Darren Styles.
5: Aquest és una autèntica passada.
8: Una borrada, sí.
5: És una borrada de tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
8: Però són molt bons. Sí, va, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que és molt... molt, la veritat. És que sí.
5: No, no, digues.
8: No, i a part, me'l vaig trobar... Un dia vaig anar a prendre amb algú a Godra, vaig anar a prendre algú, que em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal, el dia que vam estar. I me'l vaig trobar per allà tots, hombre, Rubén, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí. Hòstia, cabrón, o sigui, som molt bona gent.
5: Què us sembla, el Rubén?
4: Molt ben parit.
3: Dues vegades ha vingut a la tienda, ja?
5: Dues. I per aquest 25 anys podeu avançar alguna cosa o
7: encara no.
5: Us ho guardeu?
7: Guardem. Guardem cartes.
6: Està en projecte.
7: Està molt difícil, eh? Està molt difícil.
5: Sí. L'Ivan posa cara d'igual que el pasti.
3: Sí, no... Saps què passa? Que aquí Sant Feliu sóc que diguis mu?
5: Ja està.
3: Ja està, eh?
5: Ja està.
7: O et tires un pet i el sap el veí.
5: Sí. Aquell als Serrats, eh?
7: Sí.
4: El de Can Guerri.
3: Preferim mantindre-ho en secret i ja arribarà el moment de deixar anar la bomba.
4: Bueno, la gent que ens segueix ja sap que sempre hi ha algú. I
7: sí, home, sí, sorpresa n'hi haurà.
4: Algú farem. I que li assegur. Sí, sí.
7: Algun convidat hi haurà, sí. Però és molt complicat perquè els grans DJs o els més tops que són Màquina Legends, lògicament...
6: Estan molt lligats
7: i pica. La cosa
5: Màquina Legends, pels que oients que no sàpiguen qui són, doncs DJ Escudero...
3: Metralla, Pastis, Wendry, Sisu, Nau...
5: Wendry, Sisu i Nau.
7: I tenen exclusiva a Catalunya només amb Màquina Legends.
5: Vaja.
7: Així que...
6: A sobre també coincideix amb un dia que fan ells
3: sí.
6: un festival.
3: El Waterland.
5: El Waterland. Allà a Lloret, no?
7: Sí.
6: És complicat.
7: Però bueno,
6: estamos trabajando en ello.
7: Hi ha alguna coseta lligada.
5: Bueno, aviam, ja tinc ganes de que arribi el dia.
7: A nosaltres també.
4: Sí.
5: Unes ganes boges. Quin paper ha tingut la tienda dins de la vida social i cultural de Sant Feliu de Codines? És a dir, una mica ja m'ho
7: sí,
5: explicat, explicant, però pues, que això però... és tan pesat, aquestes preguntes, que dius, hosti, sempre està rizando el rizo, no?
7: A veure, bàsicament, tot i que som un grup reduït, una discoteca petitona, uh-huh. el que va fer que, o sigui, poder convidar DJs bons, vam aconseguir que vingués gent de fora del poble...
5: Uh-huh.
7: amb la qual aquesta gent també coneixia Sant Feliu, cosa que si no potser no hauríem pujat. Bàsicament és això.
5: Veu posar l'agulleta a Sant Feliu de Codines
7: sí,
5: i dir sí. que som aquí, eh? Aquí
7: exacte,
4: bueno,
7: exacte.
4: Jo he afegit una cosa que no hem dit, que crec que tant a Terrible com a mi, com DJ Cat, ens va canviar bastant un concepte que era el fer el salt a una macrodiscoteca, que això no ho
7: hem explicat. És veritat, és veritat.
4: Vam convidar en aquell moment a
3: Alfredo i Tracker.
4: Tracker i Alfredo, que eren boníssims. Jo, per mi, Tracker ha sigut i serà sempre el Messi dels plats.
7: Aquest home té un do.
4: És una borrada el que fa. I per portar els anells aquí, doncs, a Sant Feliu, a una festa major, ens van convidar al seu local, a Hospitalet, al Desk.
3: Al Desk.
7: I contra el Mataró?
3: No, primer el Desk.
4: Ah. Primer el Desk. Ah. I, bueno, jo he de dir, l'Ivan té més temple que jo, i he de dir que cada sessió que anàvem fora a punxar, a mi les mans anaven que tremolava tot. Quan feia la primera mescla ja
7: n'hi havia.
4: Però jo ho passava una mica malament al principi. I ho vam patar tant al Desk. O sigui, vam fer una hora, em sembla, no, Ivan?
3: Sí, una hora, i a part vam coincidir, el Desk obria els diumenges tarda. Uh-huh. Era l'últim local de màquina que aguantava del cap de setmana. Uh-huh. Però justament aquell dia, el dilluns, era festiu a Barcelona.
5: Ja. Yeah.
3: I que estava a patar de gent. Uah. I me recordo que vam arribar i una calor.
4: Sí, sí, sí.
3: Però
4: sí,
3: va ser posar el primer tema i veure com reaccionava la gent i, hòstia, l'adrenalina, allò va ser brutal.
4: Va ser brutal.
3: Va ser brutal.
4: Jo és una experiència que potser és la millor, i mira que vam acabar punxant a Control, com deia l'Albert.
3: Bueno, mira, a Control Mataró és on dèiem abans el Megatron. Uh-huh. El Megatron va acabar, l'última discoteca que va haver allà va ser el Control Mataró.
5: Mm, yeah.
3: I vam acabar punxant allà, i dic, hòstia, jo havia trepitjat aquesta discoteca quan tenia 16 anys, que sí, era el Megatron, sí, i ara estic punxant aquí.
4: Amb l'Escrig, eh?
5: Control va ser després de Chassis.
3: Sí, després, sí.
5: Després de Chassis,
3: no? L'última, sí, abans que tanquessin ja definitivament,
5: i
3: va ser Control Mataró.
7: Què hi ha allà ara?
4: Res, un bloc de
3: pisos. Van tirar,
4: pisos,
3: no?
4: Sí,
3: van tirar.
5: Mare de Déu.
4: Doncs clar, com que ho vam patar aquell dia al Desk, doncs ens van convidar, l'Alfredo era resident també amb DJ Screak, era el Control en aquella època, i bueno, va tirar el fil, a l'amo del Desk els hi va encantar com ho vam fer, i van dir, hòstia, aquests dos nanos han d'anar al Control a punxar, tal... I clar, quan ens ho van dir, bueno, jo ja s'hi tremolava el Desk, en el Control ja no et dic. Perquè
7: allò era macro, allò era
4: allò
7: macro.
4: Allò era macro i era la discoteca més potent de tot Espanya, no de Catalunya, d'Espanya, perquè teníem, sembla que, si no m'equivoco, uns 90.000 watts o 80.000 watts.
3: Sí,
4: o
3: sigui, era una barbaritat.
4: Era una burrada el que sonava el Control. I va ser, però espantant.
3: El que hi havia una petita diferència, no sé si te'n recordes, que el Desk era com el per què, no? Punxaves,
4: sí, sí.
3: Punxaves
7: molt arran de públic.
4: Arran de públic.
3: Tenies les cares a davant. En canvi, el Control estaves a dalt.
4: Sí, era una cabina alçada.
3: I vols o no, et dona més seguretat perquè no tens la gent allà de davant
5: no t'estan
3: mirant
5: allà,
3: aviam si falles o no falles.
5: Posa'm aquesta.
7: Oh, tio, això no. També. No. Això és horrorós. Això és horrorós.
3: També.
5: A mi em va passar això... en un festival dels 90, això.
7: Hauria d'estar prohibit.
5: Un festival dels 90, i em ve una senyora i em diu... Tot això que estàs posant està molt bé, però em pots posar la noche entera?
7: Hòstia, no, tio.
5: I jo hi dic, senyora, que no havia nascut la Vico aquí. No, o si havia nascut era molt petita. No. Bueno, però tu posa-me-la.
7: Bueno,
5: en fi.
7: Són 500 euros.
5: No, és que no li vaig posar perquè era un festival dels 90 i, evidentment, la temàtica era...
3: No tocava.
4: No tocava.
7: Sí, sí.
5: En fi, anècdotes a part. Quins han estat els moments més difícils que heu hagut de superar durant aquests 25 anys? Aquesta ja,
4: bueno,
5: ja
4: jo,
5: ho feu,
4: sí.
5: Eh?
4: No, jo ho tinc clar.
3: Jo crec que n'hi ha... Sí. Jo, per almenys, em puc dir dos. A jo, per exemple, dispara. Quan va néixer el meu fill,

0: mascles.
1: Sí, sí.
2: De fet, en allà és quan es va crear Màquina Legends, em sembla, que van
0: començar
2: els programes de ràdio.
3: El Flash FM.
0: I el programa aquell del Posades, on recordeu, de Casa a Casa?
2: De Casa a Casa. Ara anava a dir, eh?
0: Jo me'ls vaig tirar quasi tots, eh?
2: Veus, Massi, tenim telepatia.
1: Sí, sí.
2: Si el pastís ha sigut... Allà, jo diria que va arribar un punt que allà la música Màquina anava en declive.
0: Sí.
2: Anava cap avall.
0: Sí, sí. Sí.
2: I a partir del Covid, quan es va tornar a engegar tot, allà em sembla que va tornar a engegar i va tornar...
1: La gent va tornar a 165 BPM.
2: Perquè es van fer molts
1: directament.
2: Exacte. Van fer molts programes, bueno, online o en streaming o el que sigui, i allà jo crec que es va tornar a ressorgir tot un altre cop.
4: Jo crec que la Màquina ara està més a tope que en l'època Durada, eh?
1: Fins i tot s'estan fent versions de temes com el Boig per tu i tal, però més de hard dance, per dir-ho d'alguna manera.
4: Bones,
1: a un 140, no? El Cap D, el DJ Cap D. Que és conegut del Carrera, del DJ Carrera,
4: sí.
1: I amb qui, bueno, estamos trabajando en ello, no? Vull dir que, bueno, igual l'entrevisto algun dia. Ja mourem, eh? No vull ara fer volar coloms.
0: Hem arribat a un punt que s'estan creuant molts camins. O sigui, venia la Màquina, el hard techno...
2: S'ha fusionat.
0: El hardcore, i és com que ara... agafen tots una tendència...
1: Jo el que veig és que es passa d'un extrem a l'altre. O sigui, passes d'un reggaeton que et pot tenir 90 BPMs a la Màquina que en té 150, o hard dance...
4: A quant punxeu? A la
3: 175.
0: 170. 170 com a mínim.
1: Aquí el Flying Free, 165, però bueno.
2: Les èpoques bones, 180.
1: 180, mola meva.
3: Passa que depèn la producció que es fa d'un disco... La Màquina té una cosa que potser no tenen altres grups musicals, que encara que vagi a 170, que sembla una bogeria, no ho és.
1: Yeah.
3: No sé si m'explico.
1: No ho notes tant.
3: No, al millor hi ha un tema de reggaeton que el fots a 170 i
4: és infumable.
3: I és infumable.
1: Bueno, pots barrejar, pel que diuen de la meitat, si conteu la meitat dels BPMs,
0: una de 170 amb una de
1: 85. Sí.
3: Pots fer-ho. La Màquina està, jo crec que, preparada perquè vagi aquest ritme. Precisament, i a part que és un estil que és canyero. Un estil que et crida, fotre-li una mica de
2: tan
3: xitxa.
2: Tan lenta com ràpida.
3: Sí.
1: Rebobino. Com heu viscut l'evolució de la música electrònica de la Màquina des de l'època daurada fins a l'actualitat?
3: A veure...
1: Estàs de quesito, eh?
3: Sí. No, és una mica el que hem parlat, no? Jo crec que quan vam començar no ens esperàvem tampoc mai ni arribar a una macrodiscoteca a punxar, ni muntar-nos aquí a la sala Sant Feliu, en el Cívic. No sé, tot va començar a casa meva. La idea era una mica, pues, tindre un lloc on juntar-nos, escoltar música, i a mi que em flipava punxar, pues, liar-la, no? Com el nen petit que somia ser Messi, no? I té una pilota tot el dia i fot xuts i somia ser ell, pues era una mica aquest el meu objectiu al principi, de dir, hòstia, jo vull ser com, però tu no et pares mai a pensar, hòstia, la gent li agradarà, em seguirà, i quan ho vam aconseguir, entre cometes, de tindre el públic que hem tingut, que jo per mi han sigut els millors que podríem tindre, perquè ens havien fet estar pancartes a la discoteca de sou els millors, sou seguiu donant canya molts anys. I, o sigui, jo tot això ho agraeixo, igual quan vam anar Anònim, que ens van vindre a veure tots, no sé quanta gent de Sant Feliu va vindre, però va ser una borrada.
4: Era una bona colla, hi ha una foto que
3: sembla que està... El desk Hospitalet igual.
4: Sí, que hi havia un fotimer de penya.
3: El Control també, o sigui, jo dono gràcies a tota aquesta gent també que es mereix, pues, el mateix, no?, que nosaltres. Al final, l'èxit d'haver aconseguit coses... també te'l dona a la gent que et ve veure i t'apoya, no? Perquè et dona forces per seguir i fotre-li gas, no? I jo crec que hem tingut moments de baixón. Jo personalment, com deia l'Ivan, també l'he tingut. El Covid, doncs, em vaig apartar, vaig penjar les botes fins al dia avui, que, bueno, són 7 anys, més o menys. Ho vaig fer per temes personals, perquè creia que també, com l'Ivan, no? Vaig tindre un nen i creia que era el moment de calmar-me una miqueta, de saber qui era DJ Cat i si DJ Cat tenia que seguir existint o no.
1: És una època per reflexionar, no?, d'alguna manera.
4: Sí. Any sabàtic.
3: És difícil.
0: Un any sabàtic.
1: Jo també estic patint un.
4: 7 anys sabàtics.
3: 7 anys sabàtics, sí. I, bueno, crec que vaig sanar tant que ara sóc capaç de tornar i...

0: amb més força que mai, perquè crec que la màquina també està amb més força que mai. La il·lusió m'ha tornat i agraeixo també als companys de que m'hagin agafat un altre cop amb els braços oberts.
1: Home.
0: I que al final
2: el que ho va començar tot.
0: Sí, bueno, però al final crec que la vida es tracta d'això, de caure, d'aixecar-te, caure, perquè això és lo maco. Si fos tan fàcil o tot fos recte amunt, jo crec que no tindria gràcia res.
1: Està clar.
2: I no és fàcil,
1: Estorbó,
2: eh? No,
1: és fàcil. Com el Fènix.
0: Sí.
1: És com el Fènix, ha tornat de les cendres.
0: No, perquè l'estiu em cremo.
1: És veritat, és veritat.
2: O com el Terminator. He vuelto.
1: Sí, sí.
2: O volveré.
3: No? No, ja.
2: Baby.
3: Hasta la vista, baby.
2: Sayonara, baby.
0: Així que la...
3: sí. Sayonara, baby.
0: Així que la gent de Sant Feliu sàpiga que aquí hi ha 3 DJs que fotran molta xitxa i que es preparin.
1: Festa Major fa por, eh?
0: Festa Major fa por.
2: Sí. 25 anys i per 75 més, si cal.
1: Tant de bo.
0: Si vivís.
1: Tant de bo.
2: Sí, home, sí. Què creieu que fa que la gent continuï tornant a la tienda després de tants anys?
3: Bueno, jo crec que el que ha trepitjat la tienda sap el bon rotllo que es respira allà dins, no? Jo me recordo quan vam començar a sortir de festa que... hi havia, diguem-ho així, hi havia un ambient una mica més tens, no? Feia una mica més de respecte a sortir, estaven els ambients una mica d'allò, però nosaltres, des que vam obrir la tienda, sempre ens hem pogut penjar la medalla, inclús ens ha felicitat la policia municipal, ens ha felicitat l'Ajuntament, sí. 0 baralles.
1: Ni una.
3: En 25 així,
0: anys,
3: eh? Sí. Pues 24 pràcticament anys. Tota l'època que la tienda està al centre cívic, 0 problemes. I això ens ha donat, doncs, una garantia de que ho estem fent bé, no? I la gent que va allà, doncs, la veus amb un somriure, la gent suada, i dius, ostres, la gent s'ho està passant bé. Això encara et motiva més a tirar endavant i a seguir-ho fent, perquè...
2: I si heu vist que, per exemple, doncs, s'iniciava alguna discussió...
0: Fèiem tàctica Pastis Wenry. Pastis Wenry tenien una tàctica increïble, que jo crec que ningú en aquest planeta ho ha fet mai, i és que el perquè quan hi havia una trifurca que es volia enganxar algú, obrien llums, paraven música, i pensa que només la gent de la pista, que agafava els 2 o 3 o qui fossin que s'estiguessin pagant, i al carrer en 3 segons. És que ni segurates tenien
3: bueno,
0: captuades.
3: I pel micro... És com els hi feien una reflexió, no? De dir, escolta, aquí venim a passar-nos-ho bé. Això de les baralles, no.
0: Fora.
3: I clar, la gent es quedava com... Hòstia!
0: Sí.
3: Saps com a classe quan et criden l'atenció que es gira tothom? Mm-hmm. El mateix.
0: És una manera que crec que és diu molt de Pastis i Wenry i de la sala que era, no? Perquè... joder, en una altra discoteca això passa i es foten d'hòsties i els segurats es foten hòsties i acaba una batalla campal. Els
2: segurats se'n van corrent.
0: I a Sant Feliu ens ha passat això, que em sembla que va haver-hi com una mica d'enganxada una vegada, vam obrir llums i no va durar ni 3 segons, ens va funcionar i no ha passat mai res. Perquè
2: clar, perquè
0: la gent
2: es deu quedar, què passa? Què passa? Sí. Què passa? Què passa?
3: Per això sempre doncs, jo considero que la gent doncs, segueix venint a la tienda per això, perquè sap primera que s'ho passaran bé, que hi ha bon rotllo, i a part ens coneixem tots. És un ambient molt familiar.
1: Bona música, sempre bona música.
4: Hem sigut com una petita família i tothom ha vingut, ha disfrutat molt, s'ho ha passat molt bé, hem fet noves amistats... Sí. No sé, hi ha hagut sempre molt bon rotllo i...
3: Te'n donaves compte hi havia gent de Sant Feliu, Caldes, Palau...
4: Sí.
3: I tots benvinguts.
4: Exacte. Sí.
3: Per què? Perquè tots anàvem a lo mateix. A escoltar música i a passar-nos-ho bé.
1: I a fotre la festa.
0: A més, com que estem mig sonats, que només fem que animar pel micro, vinga, som-hi, fotre canya, doncs això també.
1: I l'Estorgó també insulta. També insulta la gent.
0: Bueno, vinga, mal parits, no és un insult, és carinyo.
1: No, coses més gordes, he sentit. Coses més gordes, he sentit.
0: Això era ja a les 6, quasi al matí.
2: Això ho deia Gerard Quintana, no? Bon animal parits, eh?
1: Sí, sí.
2: Exacte, sí. I l'última ja... Bueno, ja us en faré més. Us en faré unes quantes més que encara tenim temps. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de la trajectòria de la tienda? Una mica el Miquel estava explicant doncs, que heu fet molts amics i tot això,
1: sí.
2: No? Expliqueu-me una mica...
1: Però...
4: Bueno...
0: No diguis
4: això, a part de la família que havíem creat, ara, aquests 2 últims anys, podria dir... Pues ha vingut molta gent nova, també. Vull dir, ara, amb el tirón que està tornant a agafar, pues molta gent, inclús jo havia parlat l'última festa amb un nano de Barcelona que havia vingut de
1: Ostres,
4: Barcelona.
1: Ostres, si és veritat.
4: Saps? Que dius, ostres, com de Barcelona acabes aquí a Sant Feliu i... però són gent que suposo que li agrada molt pues, aquest tipus de música, aquesta festa i tot, i suposo que algú haurem fet bé també sí. perquè tota aquesta gent vingui i vingui a passar-s'ho bé i a disfrutar.
2: I és conservar el Vallès l'únic local, diria jo, de màquina.
1: Dels que queda petits, petits.
2: Que actualment sí. queda dels petits, no? Vull dir que és marcar Sant Feliu sí. i que et vingui un noi de Barcelona.
0: Barcelona. Jo crec que hem aconseguit tindre un estil propi com el perquè pot tindre o tenia. Jo crec que la tienda, tothom sap que és la tienda perquè som d'una manera que potser encara que obris caldes un local no ho tindrien, això, perquè tenim un estil propi i una forma de ser, com diu el Miquel. Uh-huh. Som molt propers, som una família i donem una energia que jo crec que... Sí, que, hòstia, que vas a discoteques de màquina i no te la dones.
4: La transmets al públic.
0: Que potser està el DJ punxant i ni és parla. Que... I a mi és molt important un DJ que interactuï amb un micro i dongui canya i parli i digui, me cago en l'hòstia, som-hi!
1: En Charlie Chauté, eh?
0: Clar,
2: jo a mi també em passa això i de fet també m'he inspirat amb Toni Paret que li dones un micro i no para de xerrar.
1: Ricardo F.
2: Ricardo F. Abel Almena també que es fica amb la gent sí. Venga, no sé què, venga, fot-li, saps? I
1: Xavi BCN també.
3: Jo crec que
1: també
2: això és bàsic.
4: Insulta molt.
3: És bàsic i necessari.
2: No sí. posen allà a posar la música, no dir ni piu.
1: No. Mira, tu coneixes el, com es diu, el Paco Osuna?
2: No, Paco Pil sí que el conec.
1: No, Paco Osuna.
2: Paco Osuna, sí, és de House. Estàtic, o Paco Osuna.
1: Tecno. És sí. del grup de Richie Hawtin, de Minus. Doncs sí. Pues aquest senyor no té expressió. Comença a punxar i està amb un xupa-xup a la boca i no mira ni el públic.
3: Sí, bueno, en un moment dado.
1: Sí. Fred,
0: per això punxa Tecno.
1: Que punxa de puta mare, és un referent, ho fa molt sí, bé. Sí. Però no interactua amb el públic.
2: Jo no sé, Cal Cox, per exemple.
1: Això és el rei.
2: Aquell alça les mans i la gent...
3: Cal Cox és...
2: Que estan allà i estan així... No diuen res, però t'alça la mà i dius... Mare de Déu, senyor...
1: Paraules majors.
2: Estem parlant d'un dels
1: reis. Has vist la col·lecció de vinils que té aquest home?
2: Uf, no l'he vist. Ja la miraré.
1: Investiga-ho, ja ho veuràs. Ho faràs.
2: Quin tema no falta mai en les vostres sessions? Aquell que digueu... Sempre posen aquest.
1: El gegant del Pi.
2: Això és per la sessió de vincles, que per cert el 25 de juliol estarà un servidor posant el gegant del Pi si cal.
1: Havíem quedat d'acord.
4: Ja hauríeu parlat, això.
1: Sí, ara m'està guinyant l'ullet.
0: Aquest espai està patrocinat.
3: A veure, jo crec que hi ha un tema que és especial, que és amb el tema amb el cant de camp, sempre, diguéssim, el que era la tienda, que és el Rex Antoni, Polaris Dream. Aquest és el mític amb el que hem tancat moltíssimes sessions. És molt mític.
0: Explica bé terrible com s'acabava la tienda.
3: Sí,
4: bueno. Sí, això és una altra...
1: Bueno, es veien calçotets,
3: sí. Va haver-hi una
1: pantalons
3: època,
1: baixats...
3: Va haver-hi una època que no me'n recordo qui va ser del públic, que ja estàvem tancant, estàvem posant l'últim tema i vam encendre els llums, i es va baixar els pantalons i amb calçotets ballant enmig de la pista. I clar, al veure'l, pues, un altre s'hi va sumar, i un altre, i al final vam dir, ens vam mirar tots i dius, va, vinga,
4: no vam acabar quasi.
3: Tots amb calçotets,
0: sí.
3: ballant.
1: Mira, una de les anècdotes.
4: I punxant amb calçotets. Allà...
3: Festa major, que a les 6 del dematí, o a les 6 i mitja, i me'n recordo, tinc la imatge, d'entrar a la municipal a tancar, perquè no, sí. la carpa havia tancat la música. Va entrar a la municipal i, clar, tothom amb calçotets.
2: Sí. A veure, senyores, súbanse los pantalones.
1: Desfilen.
0: Que els vam acabar tancant a fora.
1: I no érem
0: al municipal i vam estar un quart d'hora més punxant. O sigui.
1: No érem calcocs, érem calçotets.
0: De calçotets.
1: I potser hi havia calçoquets, també.
3: Va ser un... I arrel d'això vam estar...
2: El tema principal serien els calçotets.
1: Sí.
3: I arrel d'això vam estar tancant... Dos o tres anys vam estar així, amb això dels calçotets.
0: Sí. Bueno, ja. Sense samarreta, després teníem unes valles perquè no accedissin a la pista i agafant i picaven les valles contra la terra. Bueno.
3: Això el DJ Calambre, que no està aquí, però... Però
0: el Calambre.
3: És el...
4: El pioner.
0: I a l'Ivet, també.
1: Sí, també.
4: Ara, actualment, les hem tingut a treure. Perquè...
1: Bueno, les hem substituït per plàstic.
0: Sí, fa menys soroll.
1: Sí, i es pot mullar.
0: Sí.
2: Passes un drap i ja
0: sí.
2: està.
0: Sí, les faran fer de cartró pel tema de contaminació i tal.
4: Ostres, el reciclatge.
2: I era una pregunta tècnica que acostumo a fer tothom. Era analògica o era digital?
0: La música.
3: Analògica.
0: Analògica totalment.
3: 100%.
0: Sí.
1: Analògica i amb mixer analògica.
3: Tot.
0: Tot.
3: O sigui, la tienda, sí. fins fa poc, era a vinil. Sempre.
1: I la Rodec, sí. la Rodec
3: teníem,
1: és...
3: teníem dos CDJ per poder ficar temes que no teníem en vinil, però el 80% de la sessió era vinil. I la taula era la Rode, que sí, era analògica. Ara ens hem fet el pas al digital. Tots. Pràcticament ells van en controladora, jo vaig amb uns CDJ allà...
2: Deuen passar molt les maletes perquè...
0: Moltíssim. Com abans que et portava sempre algú les dues maletes que passaven.
3: És que ha sigut un dels principals motius per començar a canviar, perquè les maletes eren criminals.
2: Les maletes, pels oients que ens estan sentint, eren les playlists d'ara, de Spotify o de qualsevol... no sé, qualsevol cosa que et vulguis fer per punxar, diguem-ne. És això, era això. O sigui, tu portaves una maleta amb tots els temes importats d'alguna banda tots, els remixos exclusius, etc. I llavors tu, doncs, ho posaves, no?
1: Què podia passar?
2: Jo vaig provar de punxar en vinil, però em vaig ratllar un i se'm va trencar l'agulla.
0: Sapiguessis les que han trencat les agulles, eh?
2: Em va caure una agulla del meu pare, però vaja...
3: Home, jo sempre dic que hi ha avantatges i desavantatges, El vinil tenia les seves coses i el digital té les altres. Nosaltres, com que veníem de l'escola d'haver punxat sempre vinil, doncs, vulguis o no, tenies ja aquella confiança i sortia sol. Però clar, que si posa ara vinil, doncs et diu, hosti, això és molt complicat, amb el digital és molt més fàcil.
0: Jo crec que ara qualsevol persona pot ser DJ. Jo crec que és la...
2: Francesc, gràcies.
0: No. Tu podries punxar en vinil, perquè culturalment tens la història i l'oïda. Però em refereixo a que ara és molt fàcil, i més amb els equips que hi ha, és que ho fan sols, si vols. Llavors, et dones compte molt ràpid d'una persona d'ara que punxa màquina amb l'instint, no?, de baixar un crossfader, de fer... Depèn quina virgueria, no te les fa, perquè no han nascut amb això. Llavors, el vinil jo crec que és algo que mai hem d'oblidar i que de tant en quant s'ha d'utilitzar, perquè és molt més emocionant punxar en vinil.
2: Inclús et diria una cosa, Francesc, de... Els que baixen el pitch, que baixaven el pitch del vinil, i ara, en canvi, hi ha un botonet maleït que es diu 5.
0: Que jo l'odio i no el fico, tampoc. Cara que punxi amb CJs no el toco, aquest
3: botó. No, però jo, mira, per exemple, jo, molta gent, jo m'he trobat gent professional que ha punxat a vinil, ara punxa amb CDJ, els 3.000, i tiren del 5. Però per què? Perquè a aquesta persona ja no li has d'ensenyar res. Aquesta persona...
2: L'explicació tècnica és que si apretes el 5... et permet tenir més creativitat per la resta.
3: Correcte.
2: Això és la teoria, que tots ens la sabem,
3: Sí.
2: Però sí, és veritat, vull dir, llavors pots dir, hòstia, ara amb els estems, doncs pots jugar amb capeles, amb instrumentals, i tot això, loops, etc.
3: Però que igualment una persona que ha punxat 30 anys a vinil, ha fet sessions increïbles, i ara diu, doncs ara vull punxar amb el 5, doncs punxa amb el 5, si no passa res. Perquè tu ja no has de demostrar res.
2: Jo en conec més d'un que... és igual. Dic, no, tio, que estàs apretant el 5. Diu, no, i d'això que ells coneguts i de prestigi, eh?
3: Aviam, que també, si et pares a pensar, tu tens dos TDJ, un a la dreta i un a l'esquerra.
2: És que ara...
3: I dius, no apretes el 5, és que aquí va 172,5. 172,5.
2: Li puges i ja està. Però és que els CDJs, la controladora no és tan precisa com els CDJs de...
3: Vale, té un marge. Pagar.
2: Té un marge, però és que, a més, és... Hosti, si ho vols posar a 150,5, per dir alguna cosa, ho pots posar.
1: Però com a 2,3, no.
2: No.
1: Et salta de 0,5.
2: Clar.
1: 0,05 et deu.
2: I llavors, aquesta diferència és la que et fa que se te'n vagi la mescla,
3: no? Has d'acabar d'afinar tu després manualment.
2: Clar.
0: Sí.
2: Has de córrer, diguem-ne, al deck i...
1: O apretar el 5.
2: O apretar
1: el 5.
2: No. Fotem.
0: No el 5 de número, eh?
1: No.
2: A mi el botó de 5, si per exemple sincronitzes manualment, em va bé perquè quan sincronitzes s'il·lumina.
0: Sí.
2: S'il·lumina i dius, oi, ara, ja està. Ja la tinc, no cal que apreti el botó. I moltes vegades no em cal ni apretar el botó, per això.
0: Jo aquest botó l'arrencaria de la meva taula, em fa ràbia.
2: 5 botons.
0: 5 botons.
3: 5 botons.
4: Però després tapa't els números, també, per això.
0: No, és que ni m'hi fixo amb els números. No, t'ho juro. Intento ja que punxo en digital.
1: A oïda.
0: És que ho trobo més emocionant. Si no, és que en 2 segons l'he quadrat i què faig? Prenc un cafè.
1: No, després insultes.
0: Ah, sí, em dóna temps d'insultar. És veritat.
4: Després xerres i ja està.
0: Xerro i ja està.
2: Podríem estar xerrant, però hores i hores i hores, però que ens queda res. O sigui, jo crec que heu fet el rècord d'entrevista de temps, perquè el rècord estàvem en 3 quarts d'hora, portem 53 minuts. i mig, gairebé, el Miquel ja ho celebra, ja, copa de cava, vinga, va, Lúcegas!
0: On anem ara tots?
2: I ara, no queda res més que, no queda res més que agrair-vos la presència, que heu vingut fins als estudis d'Ona Codinenca, doncs, per ser entrevistats, per disfrutar d'aquests 25 anys de la tienda, per haver-nos explicat tantes coses. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè heu vingut, l'Albert, l'Ivan, el Francesc, el Miquel...
4: Gràcies
2: al lampista, també.
4: Per convidar-nos.
1: Al lampista, sí, lampista que no hi és.
2: Al lampista que no hi és i al Marc Uní també.
4: A l'Ibicenco.
3: No, ha sigut un plaer estar aquí, sí, la veritat.
0: Ens ha fet molta il·lusió, la veritat. Sí, a mi feia molta il·lusió vindre.
2: Jo crec que era lo mínim. Sí. Era lo mínim i 25 anys no es fan cada dia, ni 26, ni 27, ni 28. No. Vull dir, els fas una sola vegada. Sí. Sí. Però els 25 anys sempre està bé perquè et fan...
1: És especial, és el quart de segle.
2: Un discotur en el temps, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera.
3: Les mosses de plata, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara jo llenço una idea aquí a la ràdio en directe.
1: A veure.
0: Quan vulgueu, els d'Ona Codinenca, podem fer un set a tres plats, aquí amb DJ Terrible, el senyor Sanz i jo.
2: Es pot fer un especial, per què no?
0: Un especial aquí en directe. Si la gent ho vol, pues, sí o no?
3: A vinil?
1: A vinil.
2: A vinil.
0: A el que vulgueu.
2: A veure on te'ls posem.
1: I amb calçotets.
0: Va, I amb calçotets. Insultant no insultarem. A la ràdio,
4: jo m'atreveixo a vinil, també. Sí, pues, encara que no tingui aquí.
2: Anem a acabar com Déu mana, anem a acabar com Déu mana ja, perquè tinc un tema molt, molt bo per vosaltres. Vinga, va, moltíssimes gràcies. Molt bon Sant Joan, molt bones vacances. El Disco Tour s'acaba aquí, però hi haurà sisena temporada... amb Love the 90s, amb molts festivals que estan per venir, perquè ens ho passem la mar de bé fent-ho. Igual que ells ens ho han explicat, que s'ho passen tan bé punxant i recordant aquests 25 anys de la tienda. Vinga, molt bones vacances a tothom. Sapigueu que hi ha res amb res. DJ Charlie estarà amb vosaltres el 25 de juliol als Vincles, el dia 11, Festival del 70, Castell d'Aro. I ja ens en anem gairebé al setembre, que ja vindrà la Festa Major amb els 25 anys de la tienda. Però abans un servidor estarà a Barraques.
1: Vinga, va,
2: bon cap de setmana!

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Iqui, iqui.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.